Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Salt peanuts.

Radio Skesteil. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Perché medita Dio? Perché? Una volta eri felice,

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Bon dia a tothom. Benvingut i benvinguda un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Castell, aquí en el 103.4 de la freqüència modulada. Salutacions de qui t'està xerrant ara mateix, en Xavi Llopis, que te farà companyia des d'ara mateix fins quasi a les dues de migdia. Es diu diumenge d'estiu. I bueno, ja saps, el menú per avui, com cada setmana, arrencam posant al dia un poc les nostres cosetes. I després, damunt les 10 i mitja aproximadament, arrencam aquest repàs que fem durant l'estiu de les cançons, les millors cançons, els èxits. En aquest cas de l'any 1990, ja anem acabant.

i Entry Entry d'aquestes cançons, pues ja hi haurà la vostra participació tant en el telèfon fixe 971-368-563, també a les cridades que es puguin fer a través del contestador automàtic de 644-674-750 i també en el WhatsApp, que és el mateix nombre, 644-674-750. Bueno, espero que no hagueu passat... No us hagueu passat, millor dit, en les pomades i les... juergues de noche d'aquests dies de festes de la Mare Déu de Gràcia i que, bueno, que estigueu a punjar amb les lleganyes ben llevades.

0: diumenge, diumenge d'estiu!
1: Les 10 del matí, 5 minuts. Arrencam aquesta posada del dia. Avui és diumenge, dia 13 de setembre de 2026. El sol mos ha sortit. Quan passaven 21 minuts de les 7 del matí. I se posarà quan te'n faltin 6 minuts per les 8 del vespre. La lluna ha sortit fa res, fa mitja horeta, a les 9:49 minuts d'avui de matí i se posarà a les 8:47 d'avui vespre. I aquí dic que en aquests moments està en fase creixent, el que està res, a un 3,7 d'il·luminació, així que just sabeu.

En aquests moments aquí és en el municipi de Castell. Tenim 25,4 graus de temperatura i una humitat de

per el que fa en es vent, a Saire, bufa fluixet, diferents ratxes, però, bueno, uns 10 km hora aproximadament, entre tramuntana i gregal, entre nord i nord-est.

Anem ara en la predicció que ens fa l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens diu que hi haurà per al dia d'avui cel poc ennivolat o despejat, temperatures amb pocs canvis i el vent en general fluix, com dèiem, del nord de tramuntana i del nord-est de Gregal, amb brises costeres. S'esperen unes temperatures màximes a la illa de Menorca de 29 graus i unes mínimes de 18 graus.

Que anem ara amb el central en el dia d'avui. Podeu felicitar en el que es digui Maurilio o Ludmila o també Juan Crisó.

Ja sabeu que a nosaltres ens agrada felicitar a tothom que en el dia d'avui faci festa, faci any, celebra qualsevol aniversari amb una cançoneta. I avui m'ho hem triat una d'aquí, de quilòmetre zero, de fa uns quants anys, però que és molt polida. I molt la dedicam a tothom que en el dia d'avui faci festa, any, celebri qualsevol aniversari i a tota l'audiència. Molt bé.

Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia. Ràdio.

I l'altra frase del dia d'avui ens diu així. Diu, vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Aquesta frase és de Konrad Adenauer.

aquest 13 de setembre es celebra el Dia Internacional de Xocolati, el Dia Mundial de la Sepsis, també el Dia Mundial de la Arepa, també el Dia Mundial, el Dia del Professor de Natació, el Dia Mundial dels Primers Auxilis, o també el Dia del Programador. Tot això el dia d'avui. Però jo crec que entre totes i tots, ara que no pot ser ningú, el Dia Internacional de Xocolati és el que més m'ho atreu, eh?

24 minuts ara ja. 24 minuts passen de les 10 de la matí. I anem amb un tema musical, que ja que avui és el Dia Internacional de Xocolata, tenim aquesta. Ai, sí, amigo, sí, de cosa más rica.

0: 10 del matí, 30 minuts. Lo que és el mateix que són les 10 i mitja, aquí a través de la sintonia de Ràdio Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada. Això és diumenge, diumenge d'estiu. I us pots escoltar a través de la FM, com dèiem, també a través de l'aplicació Radio Garden, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Castell, que és www.aj-migcastell.org. I també, si tens en Alexa, també te farà cas i te podràs escoltar la ràdio.
1: Ràdios Castell.

0: diumenge, diumenge d'estiu!
1: Durant aquestes setmanes d'estiu hem anat repassant diferents anys, diferents èxits de diferents anys, èxits musicals. I aquest 13 de setembre li toca l'any 1990, un principi de dècada. I avui pues, tenim una selecció d'una sèrie de cançons que us oferirem durant aquesta estoneta de ràdio. Ja sabeu que durant aquests blocs us podeu connectar, telefonar en els 971-36-85-63 per replegar les vostres cridades, els vostres comentaris. I també pues, durant tot el programa, com ja sabeu, aquestes cridades en el 644-674-750 o també per el WhatsApp, 644-674-750. Anem ja amb la primera cançó d'aquesta de l'any 1990. No ens farem enredar ni la farem esperar. What are you looking at?

Hem arrencat amb aquest Evoke de Madonna, inspirada en el ballroom de la comunitat drag de Harlem i immortalitzada a Paris is Burning.

H1 Snap. I mos canten aquest tema, mos interpreten The Power. Aquest grup alemany va trobar el raper Turbo B a una base militar dels Estats Units a Alemanya. La veu russa que heu escoltat a la introducció és d'un anunci d'un ordinador per a secs. I és el que diu Wake Up The Power, ve d'un sample de Love's Gonna Get You de Jocelyn Brown. Sembla que està fet de trossets aquesta cançó.

Aquest tema de Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, escrita per Prince per al seu projecte The Family, i resulta que el manager de Connor li va suggerir versionar la cançó. I la mateixa Sinéad O'Connor va dir que la cantava pensant en la pèrdua de la seva mare.

Aquest és un dels himnes del rock en català. Boig per tu, de Sau. La música en català no sortia massa més de les fronteres de Catalunya, València i les Illes Balears. Aquesta cançó va ser versionada per Naluz Casal i posteriorment també per na Shakira. La veu de Sau, en Joan Isaac, va venir el 2003, cosa que la va convertir en un homenatge permanent.

0: can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't.
1: MC Hammer, ring the bell. You can't touch me. Break it down. Vas a plantar Super Freak de Rick James sense permís, catxis. I James el va demandar i van arribar a un acord extrajudicial. James va ser acreditat com a co-compositor i va guanyar el seu primer Unique Grammy. El famós Hammer Dance es va rodar amb una sola presa contínua de 22 hores de gravació.

Ella es Elton John and Sacrifice. Aquest va ser el primer nombre un en solitari d'Elton en el Regne Unit. Va ressuscitar gràcies a el DJ Steve Wright de la BBC Radio, que la va començar a sonar l'any 1990. Com a detall, diguéssim, el videoclip va ser dirigit per Alec Kingstein i el protagonitza en Chris Isaak.

hem acabat aquest primer bloc de cançons d'èxits de l'any 1990. Alguna petició musical m'ho ha arribat i ara ens n'anem a escoltar. Vinga, si en tens qualcuna més, ho pots fer a través del WhatsApp o una cridada en el 971 36 85 63, per una banda, o també, si vols, a través del contestador automàtic 644 677 50.

d'aquestes cançons molt demanada, la Margarita Lombarte, la Marga Lombarte, que ens ha enviat un missatge a través del WhatsApp des diumenge, i que vol felicitar i saludar a tothom, a tota l'audiència. I ens ha triat una cançó també de l'any 90, un tema de Cher que es diu Believe.

Ara m'han informat bons de segon concurs de puzzles a Castella. Això serà dia de 9 de setembre de 2026 a les 11:30. Això serà dissabte que ve, dia de 9 de setembre. Una activitat organitzada per Puzzles Erika en la col·laboració especial de l'Ajuntament de Castella. Places limitades a 24 parees. Aquest concurs consisteix en muntar un puzzle de 500 peces, el mateix per tothom, amb un temps màxim de 2 hores. Hi haurà premis en els 3 primers classificats i totes les parees s'enduran el puzzle que, amb els que participen a casa seva. És una activitat per a totes les edats. Podeu fer les vostres inscripcions en el correu electrònic puzzleserikacornella, Erika s'ac en cada quilo, @gmail.com. Ho torno a repetir, puzzleserikacornella@gmail.com. Allà heu de posar els noms i llinatges dels dos components, edat, el lloc de procedència i també el telèfon. El preu és de 16 euros per parea, que se pagarà el mateix dia del concurs, dia de 9. O sigui que si t'agrada fer puzzles i vols participar en aquest segon concurs, ja ho saps. Dia de 9 de setembre a la sala polivalent de Solellet aquí a Es Castell, a la plaça Esplanada número 12. Segon concurs de puzzles Es Castell.

pertanyen al disc Look Sharp, i va ser el primer nombre un de Roxette en els Estats Units. Com a curiositat, Pira Gessler la va escriure després d'una nit de festa amb Maria Friedman. Va superar els 10 milions de còpies venudes a nivell mundial.

Bang Your Baby Tonight de Whitney Houston, títol que també formava part de títol de l'àlbum del mateix nom, el 1990. Va ser produït per Eli Raid i Babyface i va arribar al número 1 de tot el món i va consolidar a Whitney Houston com la reina de rhythm and blues i pop dels principis dels 90.

Ella és na Luz Casal, inconfundible, amb aquest tema No me importa nada, que va ser el seu primer gran èxit a Espanya i la va consolidar com a veu femenina de referència en el pop rock.

aquest Blaze of Glory, inclosa a la banda sonora de Young Guns de l'any 1990. Va guanyar un Grammy a la millor cançó escrita per a mitjans visuals.

Iets van Sangtree. Dat is disc Terra de Vents de l'any 1990, aquest tema titulat No Recordo. El seu debut va ser amb aquest disc que dèiem. I aquest Sangtree, era el projecte solista de Xavier Font abans de formar sa banda. La cançó va ser un dels primers èxits de rock català comercial dels principis dels 90.

Abuela de Wilfred i la Ganga. No sé si us en recordeu d'aquest tema. Aquest grup era conegut com a rock de barri de Barcelona i l'Abuela va ser un fenomen viral i molt abans de que existís internet o les xarxes socials. Aquest tema es va estendre per boca a boca i per ràdio i el seu to humorístic i directe la va fer un himne generacional.

New Kids on the Block. Aquest ball, Step by Step, perdó, va ser el primer nombre un de New Kids on the Block en el Billboard Hot. I ja que dic, el videoclip es va rodar a una escola i va popularitzar el seu estil de ball sincronitzat. Va vendre més de 2 milions de còpies només en els Estats Units.

amb aquest step by step de New Kids on the Block, pues han fet punt i final d'aquest segon bloc de cançons del 90. Una queda una altra, però antes o abans us farem un poc d'informació relacionada amb Es Castell, amb la gent de Es Castell. Per exemple, teniu els dimarts de 12 a 2 acompanyament digital. Sí, sí, si necessites suport per gestionar, per exemple, el correu electrònic o algun arxiu en el núvol, o vols fer qualque tràmit en l'administració o treure profit del teu mòbil o la tablet, doncs tens aquest acompanyament digital tots els dimarts de 2 a 14 hores, perdó, de les 12 a les 2, ara que me lio jo, de les 12 del migdia a les 2. Pots sol·licitar cita en el 971 35 23 66, o enviar un correu electrònic a vivescastell@menorca.es. Això és la biblioteca pública d'aquí de Castell, Àngel, Ruiz i Pablo. Des de l'Associació de Veïns del Castell i també des de l'Ajuntament mos informen de la Banc de Voluntariat per les Llengües, la seva 5a edició. Mos diuen que volen fomentar l'intercanvi cultural i lingüístic de la nostra comunitat. Es contacta a www.escastell@gmail.com.

també us informem de les activitats esportives al castell per aquest curs 2026-2027. Pots veure tota la informació a www.aj-escastell.org, la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, a l'àrea d'esports. Inscripcions per alumnes del curs 25-26 a partir de dilluns dia 14 de setembre, o sigui demà, i per tota la resta a partir de dilluns de la setmana que ve, 21 de setembre. Les inscripcions es faran presencialment en el poliesportiu municipal de dilluns a divendres de les 5 des de vespre a les 8 del fosquet o per e-mail a escastell@biosportmenorca.com. Les activitats iniciaran dia 1 d'octubre. També hi ha matrícules obertes a les escoles d'adults. Hi trobaràs un munt de cursos i oportunitats d'aprenentatge. Dia 10 van començar les matrícules. Hi ha oferta formativa d'idiomes, informàtica, taller de memòria, català, castellà per estrangers, història de Menorca.

Va xerrar d'espai actiu per a persones majors. Un espai per mantenir pues, la ment activa, cuidar les coses i gaudir de en companyia. Tallers, jocs, exercici físic i activitats pensades per estimular, compartir i passar-ho bé. Les inscripcions estan obertes ja des de dia 10 i fins a dia 20 de setembre a les 971-3601-14. Els tallers s'iniciaran l'octubre de 2026. Espai actiu per a persones majors. Escoles municipals de música i pintura. Podeu fer les vostres sol·licituds a partir de dilluns de demà, 14 de setembre, fins dia 17 de setembre. Podeu fer de manera telemàtica per carpeta ciutadana o presencialment a l'oficina de l'atenció ciutadana d'aquí del Castell.

falten 5 minutets per arribar a les 12 del migdia. I com us he dit a primera hora, avui és el Dia Internacional de Xocolati. Aquest 13 de setembre rendeix homenatge a un dels manjars més sabrosos de la natura. Celebra el Dia Internacional de Xocolati. Es tracta d'una data que va sorgir a França l'any 1995 com un homenatge a l'escriptor britànic Roald Dahl, autor de la magnífica i deliciosa història Charlie i la fàbrica de xocolata. Aquesta commemoració també va comptar amb el suport dels Estats Units i tot per també una casualitat de lo més dolça, donat que aquest mateix dia també va néixer Milton Hershey, fundador i propietari de la companyia de xocolatis Hershey. És cert que existeix una altra data dedicada al xocolat, que és dia 7 de juliol, perquè hi ha el Dia Mundial de Xocolat impulsat per l'Organització Internacional de Productors de Cacau. Però, sigui com sigui, no ens importa celebrar dues vegades a l'any algo tan bo com el xocolat. Història de xocolat és història del cacau americà. El cacau té les seves arrels, les civilitzacions mesoamericanes, on maies i asteques el consideraven un regal diví. El seu consum es remunta a més de 3.000 anys, inicialment en forma de beguda amarga mesclada amb espícies. En l'arribada dels europeus, el cacau es va endolcir, podríem dir, i va conquistar els paladars a tot el continent i es va transformar en el xocolàtic que

avui coneixem. Quins són els principals beneficis de xocolata? Té molts de beneficis per la salut, i te'n comptem alguns dels més coneguts. És altament nutritiu, si el percentatge de la tableta és en gran part cacau pur. També millora el flux sanguini i regula la pressió arterial. És un aliat del cos per evitar l'excés de radicals lliures. Eleva el colesterol bo en sang, millora les funcions cerebrals, també equilibra el cos de les dones durant la menstruació, ajuda a protegir el cos del mal que pugui fer el sol i també redueix o disminueix les migranyes. I mos donem aquí un parell d'idees, un parell mallorquines. Potser sí, un parell d'idees per poder celebrar aquest Dia Internacional de Xocolata. Per exemple, organitzar una cata de xocolatis de diferents orígens i marques. O prendre una bona escudella de xocolata amb tu o les amistats i família. També pot ser que facis una tortada o un postre de xocolata. També, si tens una bona recepta, la pots publicar o compartir a xarxes. També pots regalar una caixa de bombons de xocolata, clar. I aquí ara ja mos despalotem, instal·lar una font de xocolata que teva i fer una bona festa. Què t'assembla? Bueno, esperem que pugueu celebrar que sigui amb una pastilleta de xocolata aquest Dia Internacional, perquè després ja fins dia 7 de juliol ens queda molta estona. Tot i que ja ho veig, les recomanacions, eh? Xocolata és bo cada dia, però sense excessos.

aquest tema Praying for a Time del disc Faith de 1987 i que va explotar com a senzill l'any 90, sobretot a Europa. Va ser el primer nombre un de George Michael en solitari en el Regne Unit després de

Hem pogut escoltar John Candle amb aquest Rozant de l'Eternitat del seu disc El Tiempo Pasa de l'any 1990. La cançó va ser un nombre 1 a Espanya i es va convertir en un clàssic d'esport rock en castellà dels 90.

I continuem amb aquest tema Sushi the Blonde de Inks. Del seu disc, perdó, X de l'any 1990. Aquest tema Suicide Blonde no té res a veure amb el suïcidi. La terminació Suicide Blonde és un modisme per referir-se a roig, rubio platino, podríem dir, extrem. És a dir, tenyir-se el pèl d'un to groc molt intens. Aquesta cançó va ser inspirada per na Kylie Minogue, que era sa nòvia del vocalista Michael Hutchence, perquè ella es va tenir que tenir pues, de roig intens per una pel·lícula que va fer. La cançó ratlla d'una dona que canvia la seva aparença com una distracció barata per a un nou romanç, sapiguent que la relació no durarà. Explora temes de superficialitat, relacions tòxiques i l'atractiu destructiu de la bellesa. Va ser el primer single de l'àlbum X i, curiosament, la darrera cançó que Hutchence interpretó en viu abans de la seva tràgica mort, l'any 1997.

i són tancat per defunció. I aquest tema es titula així, Com vols que t'ho digui? El seu disc titulat Sense retorn de l'any 1990. Va ser el seu segon àlbum, aquest grup de Josep Maria Verdagí. Era una de les bandes de rock en català més radicals de l'època. Aquesta cançó reflecteix un to directe i contestatari del grup.

el seu autor, Martin Gore, va dir que la va escriure sobre la impossibilitat de comunicar-se verbalment i la necessitat de recórrer en el silenci.

Aquest cap de setmana s'està duent a terme el Mercadal i el Toro, les festes de Sant Nicolau. Ahir pues, van tenir diferents actes, entre des de Escampa Serena, no? Fins a Jaleo. I avui diumenge, a partir de les 8:30, hi ha hagut la diana a càrrec de l'agrupació de músics de Menorca. A les 9 ha sortit la colcada amb el Fabioler, amb Pau Sales Martí, que ha començat el replec de Caixers i Cavallers. A les 9:15, perdó, a les 10:15, s'han lliurat les banderes en els caixers i caixeres fadrines, representants de cada poble, a la placeta de l'Iglésia, i tot seguit han pujat cap al Toro. Si vols anar encara fins a les 4:30, hi haurà servei de bus amb pujades i davallades contínues des de la rotonda d'accés al Toro. Durant la pujada dels cavalls, el servei, evidentment, ha quedat aturat aproximadament de les 10 a les 11, o sigui que ara ja tot via libre. Tindran prioritat per pujar les persones que aguanten cavalls, persones identificades amb una targeta. El servei de bus és altruista, però agraïm qualsevol aportació per poder continuar oferint-lo i pujar tots junts dalt del Toro. A les 11 ha tingut lloc la missa de caixers en el santuari de Mare Déu del Toro, presidida per el senyor bisbe, senyor Gerard Villalongallín. Durant la celebració, com sol fer tradicionalment, es repartirà l'aigua arròs i també els panets de Sant Nicolau. A partir de les 12:30, més o manco en aquesta hora que som ara, té lloc, el jaleo en el Pla del Toro, que acabarà amb el lliurament de calles verdes i cuaretes de Sant Nicolau 2026. Ja a les 3 de capvespre, el Fabioler es dirigirà a la placeta de la Iglésia, on es farà la recollida de les banderes i els caixers i caixeres sobreposades o fadrines de cada poble aniran entrant per deixar les banderes. I una vegada feta l'entrega, els caixers i cavallers acomiadaran el caixer capellà. Finalment, tindrà lloc el darrer toc de Fabiol de les festes de Sant Nicolau. Més tard, ja a les 8:15, si pensàveu que ho havíeu vist tot, estàveu ben errats. Avui Fusquet us espera a la plaça de Sant Martí, un glosant menorquí molt especial i acompanyat d'alguna sorpresa. Abans de seguir amb un poc de música, s'entregaran els premis del tercer concurs de dibuix de Sant Nicolau i us esperen que tots aquells petits artistes que hagin presentat les seves creacions hi puguin ser presents amb il·lusió i grans traços. A les 9:30, per acabar amb bon sabor de boca, el grupet ciutadellenc, anomenat Fet a Mà, posaran punt i final a les festes estimades de Sant Nicolau.

Un temps deien que Sant Nicolau tancava les festes en clau. Però és que ara hauríem de dir Sant Nicolau, en falten dues per tancar les festes en clau.

Nuremberg, evidentment, si no vaig errat, la setmana que ve festes a Calemportem. La pròxima, la propera, ja és la festa dels caixers. Aló!

Pues sí, en aquestes hores, si no ha començat, està a punt de començar el Jaleo del Toro. I bueno, he pogut veure imatges de l'Ajuntament del Mercadal, que s'està allà a través d'Instagram, estan engravat pues, la pujada de la colcada. I bueno, el que fa emoció, a part de veure la colcada, que no és normal veure-la dalt una muntanya com el Toro, pues, també és veure totes aquestes banderes de totes els pobles que juntes van a fer festa.

Aprofitant per enviar una salutació a Gertru i en Rafael. Bueno, en Gertru m'ha escrit, m'ha dit que no puc, estic liada. Doncs pues vinga, una salutació, si m'ho escolta.

Van Nino Bravo sí que han arribat a la una. Aquest tema tu canviaràs. Hem canviat d'hora, eh? De les 12 a la una. I ella és Pablo Milanés i mos interpreta Yo no te pido.

90 aquí en el diumenge, diumenge d'estiu, quan són la 1:07 del migdia. I ara us arribarà també una clàssica de Mocedades. S'han presentat ells, Secret.

Ràdio Castell, diumenge d'estiu, ja els darrers minutets del dia d'avui, amb en Albert Hammond i aquest Échame a mi la culpa. I arriba Humberto Tozzi amb aquesta Glòria. Aquí el Castell bufa la tramuntana fluixeta.

amb en José Luis Perales i aquest I te vas, posant punt i final en aquest bloc que hem fet així especial de cançó espanyola, que hem començat amb el Mediterrània d'en Joan Manuel Serrat.

Sí, com deia en Jesús Luis Perales, i tu te vas, veig que un servidor parteix avui, i si tot va bé, la setmana que ve tornarem a ser per aquí, a partir de les 10 del matí, amb el diumenge d'estiu, ja serà el darrer diumenge d'estiu, després ja veurem, sorpreses. Almenys d'estiu no serà. De otoño, de tardor. Bueno, no va tan ready, Xavi. La 1:39. Tot sol me queda dir-vos que moltes gràcies per fer-nos companyia mútuament. Que tingueu molt bona setmana. Que conserveu la salut. I això, fins la setmana que ve. Moltes gràcies. D'aquí una estona ara ja arriba en Cristóbal Obregón amb el Rato del Buen Gusto, i a les 4 en Santi Seguí en Els Famosos en l'Emissora. Adeu, continues aquí a la sintonia de Ràdio Municipal de Castell 103.4 FM, i també ja ho saps, ho pots fer a través de les xarxes, a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Castell, a través de l'aplicació Radio Garden i Alexa. Adeu, gràcies.

Freedom Rider, The Traffic, Yes, The Funk, The James Gang.

jump. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y con esto me voy. Hasta el miércoles que torna a fer el meu programa amb sa música i amb sa poesia. I tot per donar plaer a la gent. Això m'agrada. Que a vosaltres us agrade és el meu agrad. Y esto es los B52 con Give Me Back My Man, Devuélveme Mi Hombre.

I molt bones tardes, molt bon capvespre, estimats oients i oientes d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal. Això és Ràdios Castell, sa única emissora municipal de Silla de Menorca, de sa nostra estimada Roqueta, que se sintonitza amb aquesta, amb aquest dial, amic, però també es pot fer des de sa pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell o l'aplicació Radio Garden. D'aquesta manera no es poden sintonitzar per internet. Saludos cordials. Estem aquí després de la celebració de les passades festes de la Mare de Gràcia d'Amor, d'aquest 2026, que van tenir lloc el passat diumenge, dia 6 de setembre, va ser el diumenge, dia d'esperegó. Ja dilluns d'aquesta passada setmana, estem a dia 7, dilluns, dissabte de festes, dimarts va ser el dia de la Mare de Gràcia, i dimecres passat va tocar va ser el dia de la segona festa, però va haver temporal, i es va passar la festa de la segona festa de dia 9 en el divendres, dia 11 de setembre. Les festes de la Mare de Gràcia del 2026 ja són història, i aquest cap de setmana, Mercadal, ahir i avui, en el santuari de la Mare del Toro, dalt del Toro, ha tingut joc els actes tradicionals de les festes de Sant Nicolau, des Mercadal i el Toro. Recordem que Sant Nicolau de Tolenti, o Tolentino, és el sant patró de la muntanya del Toro. Bueno, pues, estimats oients, estem en aquest segon dimarts de setembre... Perdó, estem en aquest segon diumenge, perdó per aquest lapsus, però com que vostès saben que jo faig programes dimarts, faig programes dissabtes i faig programa els diumenges, a vegades és molt de fer en aquestes hores també, pues, equivocant-nos. Avui és diumenge, estem en aquest segon diumenge des mes de setembre d'aquest 2026, avui dia 13. Un diumenge que ha arrencat amb bona programació. El nostre company, en Xavi Llopis, Gumila, amb el seu programa de diumenge a diumenge, amb un diumenge dinàmic, entretingut, com sempre, amb els seus espais i els seus comentaris, amb les seves músiques, amb les seves entrevistes, amb els seus comentaris, etc, etc. I seguidament ha agafat el relevo dels mandos i del micro el nostre company, en Cristóbal Obregón Cibertop, amb el seu programa ja clàssic, Les Hores del Buen Gusto. Quan són les 4:15, arrencam la programació del capvespre, de la sobretaula, de la sobremesa, amb el programa d'entreteniment Famosos en la emissora. En els mandos i a la direcció, servidor de vostè, Santiago Seguitores, Santi Seguí, arrencant programa.

I començam el nostre programa en s'apartat d'escalendari i sa santoral per aquesta pròxima setmana. Comença demà una nova setmana que començarà amb el dilluns 14 de setembre i acabarem amb el diumenge 29. Pràcticament podem dir que és pràcticament la darrera setmana sencera d'estiu, perquè ja l'altra setmana, el dimecres 23, començarà la tardor. Apuram ja els darrers dies, les darreres setmanes de l'estiu d'aquest 2026. Pues anem a felicitar a tots els que faran festa aquesta pròxima setmana. Vinguin-ho. Seguim amb el temps ordinari. Demà dilluns, dia 14 de setembre, faran festa Sant Alberto, Obispo, Santa Nocturna, Virgen i la festivitat de l'exaltació de la Santa Cruz. Dimarts, dia 15, Nuestra Señora de los Dolores. També Nuestra Señora del Camino, Nuestra Señora de las Angustias, de la Bien Aparecida. Bueno, són diverses advocacions marianes que tenen lloc el mateix 15 de setembre. Especialment en el calendari, no surt que dia 15 de setembre és Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen de los Dolores, encara que tothom sap que dins la Quaresma, quan entram dins la setmana del diumenge de Rams, el divendres antes del diumenge de Rams, que és el començament de la Setmana Santa, solem comentar que és el Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, que aquest dia també, bueno, se commemora la festivitat en honor a la Virgen de los Dolores. Però, segons el calendari, no es diu que Nuestra Señora de los Dolores és el 15 de setembre, però també se commemora els divendres de Passió, els divendres de Dolors, que és els divendres santes del diumenge de Rams. Per tant, dimarts, dia 15 de setembre, és Nuestra Señora de los Dolores. I també altres festivitats marianes, com he dit, Nuestra Señora del Camino, Nuestra Señora de las Angustias, Nuestra Señora de la Bien Aparecida, que són festivitats d'altres pobles, d'altres comunitats d'Espanya que celebren aquestes festes. També serà Sant Nicomedes, màrtir, Sant Valeriano, màrtir, i Sant Alpino, obispo. Dimecres, dia 16, Sant Cornelio, papa, i Sant Cipriano, obispo, màrtires. Sant Juan Macías, Santa Eufemia, màrtir, i Sant Rogelio. Dijous, dia 17, Sant Roberto Bellarmino, obispo. Sant Hildegarda de Virgen, virgen. Sant Lamberto, obispo. Santa Columba, virgen i màrtir. I Sant Pedro de Arbues, presbítero i màrtir. Divendres, dia 18 de setembre, Santa Maria de la Puríssima, Virgen, Sant José de Cupertino, presbítero, Santa Arianna, màrtir, Santa Sofia, Sant Domingo de Trach, presbítero i màrtir, i Santa Ricarda. Dissabte, dia 19, Sant Genaro, obispo i màrtir, Sant Alonso de Orozco, presbítero, Sant Mariano, Santa Maria de Cervelló, virgen, i Santa Maria Emília de Rudat, virgen. Diumenge, dia 20, Sant Andrés Quim, Sant Pablo Chong, màrtires, Sant Juan Carlos Cornay, presbítero i màrtir, Sant Francisco de Posadas, presbítero, i Sant José de Yermo, presbítero. Pues moltes felicitats a tots els qui fegueu festa aquesta setmana, setmana que arranca amb el dilluns, dia 14 de setembre, i acabarem la setmana amb el diumenge, dia 20 de setembre del 2026. Una setmana sencera, 7 dies d'estiu, però recordem que l'altra setmana, ja dimecres, dia 23, acabarà l'estiu i arribarà l'equinoccio de otoño, la tardor.

Pues moltes felicitats a tots aquí fagueu festa amb aquests sants i santes, que cada dia n'hi ha moltíssims en el nostre calendari, encara que hi ha calendaris que només en surt un, però hi ha molt de calendaris que en surten diversos, especialment si són calendaris de taco o tipus llibre. N'hi ha moltíssims de sants i santes. I si no, moltes felicitats a qui compligueu els anys o celebreu un aniversari aquesta pròxima setmana. Moltes, moltíssimes felicitats.

I ara me n'anam en s'apartat d'agenda a rincó de sa cultura, s'agenda cultural, comentam activitats culturals per aquests pròxims dies. La setmana que ve, el pròxim cap de setmana, dissabte dia de 9, diumenge dia 20 de setembre del 2026, seran les festes de Calamporter, urbanització de l'O. Unes festes que no tenen sant ni santa, no té sant ni patró ni patrona, són unes festes laiques, però ja massa atenció perquè en que no tinguin sant ni santa com a patró, són les festes de Calamporter, a Cines de Clar, festes de Calamporter, urbanització de l'O, compten amb l'apoyo de l'associació de veïns i el suport de l'estalentíssim Ajuntament de l'O, però no estan dedicades a cap sant ni santa, tenen la seva història, i el curiós és que no són unes festes religioses, perquè no tenen sant, no estan dedicades a cap sant, però sí que fan, es diumenge, missa de caixers. Bueno, ja ho saben, es pot ser cap de setmana, dissabte dia 20, dia de 9, perdó, dissabte dia de 9, diumenge dia 20 de setembre, festes de Calamporter, urbanització de l'O. I el darrer cap de setmana de setembre, que serà el dissabte 26, diumenge 27 de setembre del 2026, seran les festes dels caixers de l'O, caixers de l'Aió. Podem dir que és una festa que compta també amb el suport de l'estalentíssim Ajuntament de l'O, amb aquesta comissió de les festes dels caixers de l'O, però és com si haguessin la despedida dels caixers de l'O, de l'Aió. I serà la festa dels caixers de l'O el darrer cap de setmana de setembre. O sigui que pràcticament el que no es queda de setembre seguim amb festes.

Segon concurs de puzzles. Es Castell. Menorca. Es pròxim dissabte de la setmana que ve, de 9 de setembre a les 11:30 des de matí. Places limitades a 24 parelles. Objectiu, muntar un puzzle de 500 peces. Es mateix temps, totes. Un màxim de temps de 2 hores. Premis als 3 primers classificats, categoria general, ciutat d'Es Castell i parella infantil, totes les parelles que aportin es puzzle en què participaran. Activitats obertes a totes les edats. Parelles formades per adult, més un lot de 12 anys. Perteneix a la categoria infantil. Inscripcions en es mail puzzle sericacornellà@gmail.com. Posar els noms i els cognoms dels dos components i l'edat, joc de procedència i telèfon. Preu de participació, 16 euros per parella. Es pagarà el mateix dia del concurs, o sigui que això és dissabte, dia de 9 de setembre.

Bueno, doncs pues aquest concurs, que és el segon concurs de purles que s'organitza al castell per dissabte que ve a les 11:30 del matí. Cada parella que participarà podrà guanyar més d'un premi. En cas de que una mateixa parella quedi en posicions premiades en diferents categories, com és el local o infantil, se li atorgarà el premi més alt que els demés. I bueno, que és un segon concurs que ja sé que l'han passat se va fer. Organitza Purle Xerica i que compta amb la col·laboració de l'estalentíssim Ajuntament d'Escaser. I bueno, si t'agrada muntar purles, una cosa que s'ha fet sempre hem fet de petits, aquí no he tingut un purle, però aquest és complicat perquè són de 500 peces i tenen 2 hores per fer-ho. Bueno, pues, a veure si a base de tenir paciència i sobretot no mesclar les peces, no? Bueno, també els nostres bons amics de Centro de Cultura Villa Carlos, que vostès saben que estan al carrer Sant Ignasi, pues ja en l'arribada quasi de la tardor ens duen pues, els seus cursillos, els seus cursets, les seves novedats, que enguany tenim novedats, perquè ens presenta com a novedat Zumba, el castell, és dimarts a partir de les 5:30, començaran les classes dia 15 de setembre, o sigui que això és dimarts d'aquesta pròxima setmana. Se poden informar en el Centre de Cultura, informació per el WhatsApp, del mòbil 6649 107 240. Ja ho saben, en el Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, novedat de Zumba. També tenim Cuida tu cuerpo, cultiva bienestar, yoga en cadira, dimarts i dijous de 9 a 10 i els dimecres de 6 a 7. Educació per a la salut de l'espalda, dimecres de 7 a 8. Movimiento consciente, bienestar para todo el día. Professora titulada, més informació en el telèfon 610-095-113. I després tenim pues, ja les activitats ja clàssiques, com cada tardor i cada hivern, que és ioga, els dimarts i els divendres de 7 a 8, contactar també amb la Joana en el 6756-830-888 i acabar amb, com no podia ser d'una altra manera, del Centre de Cultura Villa Carlos, aquesta escola d'en Paco Vallejo, que va sortir d'allà, del Centre de Cultura Villa Carlos, en les classes d'ajedrez, d'escacs, dimarts de 7 a 8. Posa-se en contacte amb en Martí Ferrando en el 609-573-772. Bueno, ja ho saben, el Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, aquesta gran institució del poble, ens presenten aquestes activitats perquè, bueno, d'aquí res, com ja he dit, comença la tardor, comença l'otoño, i es qui s'avorreix és perquè vol. Després d'aquest bajón que farà molta gent quan arribi dia 23 de setembre, després de l'eufòria d'aquests mesos de festes, juny, juliol, agost, setembre, després d'aquestes horetes que han fet molt de vostès a les platges, després d'aquestes visites familiars que han vingut familiars a fer l'estiu i després se tornen al seu poble o a la seva ciutat de la península o de les Balears, i després tornem a la rutina. Tornem a les escoles, tornem a les instituts, tornem a iniciar un nou curs 2026-2027, i bueno, que estiguem ja a les portes de la tardor, de l'otoño, no hi ha que avorrir-se. I per això totes aquestes entitats i tots aquests col·lectius ens fan sebre aquestes activitats.

Bueno, també tenim per el pròxim cap de setmana, dissabte dia 19, diumenge dia 20 de setembre, en el recinte firal del Mercadal, allà la fira del producte local i cuina de Menorca, Arrels. Compte amb el suport del Consell Insular de Menorca.

Bueno, i també tenim el Teatre Principal de Moll de Menorca, que també ens presenten activitats ja de cara a la tardor, de dia 18 de setembre a dia 10 d'octubre del 2026, Sala de Cultura Sant Antoni, a Serraval Nova 32. Hi haurà una exposició per commemorar els 25 anys de la rehabilitació del Teatre Principal de Moll i de Menorca. El passat 14 de juny se va commemorar els primers 25 anys de la reinauguració del principal d'Ammo. És una exposició que se podrà visitar de dilluns a dijous, de les 6 a les 9, els divendres de 10 des de matí fins a la 1 i de 6 a 9 i els dissabtes de 10 a 2. El comissari és Antomeu Sánchez. L'entrada és gratuïta. El motiu d'aquesta efemèride és la Fundació Teatre Principal de Moll, l'estalentíssim Ajuntament de Moll, conjuntament amb el Col·legi d'Oficials d'Arquitectes de les Illes Balears, presenten una exposició dedicada als processos de rehabilitació de l'edifici, que és el principal, Teatre Principal, mitjançant una selecció d'imatges documentals realitzada durant les obres. Organitza aquest acte l'estalentíssim Ajuntament de Moll, Fundació Teatre Principal de Moll, col·laboració d'en Juan J. Gomila, Domènec Enric i l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, del Consell Insular de Menorca. Divendres, dia 2 d'octubre, a les 8 i mitja, tenim un espectacle de música, ja que s'obre la temporada 2026 de l'Orquestra de Cambra i de Menorca. Serà aproximadament 60 minuts de duració. Es va posar a la venda les entrades el passat 1 de setembre amb els preus que ja saben, 10 euros, 20, de 10 a 28 euros, amb els descomptes que vostès ja saben, si és amic o amiga de l'Orquestra de Cambra i de Menorca o si és amic del principal. I, bueno, ja saben que hi ha aquest acte. Després, per dia 4 d'octubre, a les 7 des de capvespre, hi ha un espectacle d'humor. Comptarem en Ernesto Sevilla, jo literal. Ernesto Sevilla, que fa monòlogos. Obert a públic a partir de 16 anys, serà en castellà, una duració de 70 minuts, preus d'entrada de 18 a 26 euros, amb els descomptes que ja saben, i es van posar a la venda les entrades el passat 21 d'agost. És un espectacle d'humor que compta amb la col·laboració de la Fundació Teatre Principal de Moll. I dimecres, dia 7 d'octubre, a les 10, tenim també un espectacle dedicat a els centres educatius, a les escoles, Monólogo, Esto no es amor, d'Anna Marina Marroquí, que aquesta jove és monologuista, però també fa conferències. És una activitat que està organitzada des del Departament de Bienestar Social del Consell Insular de Menorca en la col·laboració de la Fundació Teatre Principal de Moll. I això serà dimecres 7 d'octubre del 2026 a les 10, des de matí. Una duració de 150 minuts. I acabarem amb la darrera activitat, que serà dissabte, dia 10 d'octubre, a les 7 des de capvespre, espectacle de música, final de certament de música per joves intèrpretes, grups de cambra. Programa cultural Art Jove 2026. Serà aproximadament 120 minuts de duració l'espectacle, les entrades gratuïtes enumerades, es van començar a repartir dia 21 d'agost, i aquest acte està organitzat per l'Institut Balear de Joventuts, del Govern de les Illes Balears i la Fundació Teatre Principal de Moll, que col·labora. Bueno, doncs, estimats oients, aquesta agenda, el rincó de la cultura, la agenda cultural, que han comentat aquestes activitats del poble del Castell, han comentat les festes que ens queden ja, després de les festes de la Nou de Gràcia i de Moll, doncs tenim encara que l'Emporter, després d'aquest cap de setmana són les festes de Sant Nicolau, que teòricament tanquen les festes en clau, i s'estiu, i ens queden les festes de Cal Emporter la setmana que ve, urbanització de l'O,
No us queden en ses festes des caixers de l'O també es darrer cap de setmana. I, bueno, hem comentat també les activitats que ens fan arribar els nostres bons amics del Centre de Cultura Villacaros del Castell, que saben que és una gran entitat del poble que col·labora amb el poble des de fa moltíssims anys. Ens fan arribar aquestes activitats de cada la tardor i a l'hivern. I que més. I després també han comentat el Teatre Principal de Moll de Menorca les activitats que fan. Bueno, pues, fins aquí la secció d'agenda. Gràcies.

Bueno, i ara, si et sembla bé, antes d'arrencar amb el programa d'avui, començarem a comentar unes quantes curiositats que compartim amb vostès dins aquest mes de setembre, ja que fa concretament 13 dies que ha començat. I començarem amb un centenari, que estem molt contents perquè hi ha una peça musical que compleix enguany 100 anys. I, bueno, és el signo de la nostra illa vecina Mallorca. I és que el signo de l'illa de Mallorca, que és la Balanguera, compleix 100 anys. Sentirem una versió d'aquest himne de Mallorca, la Balanguera, interpretat per la banda de música municipal de Palma de Mallorca. De recordar que la Balanguera va ser composta per el mestre Amadeus Viver i la lletra d'en Joan Alcover. Pues ja ho saben, la Balanguera, el signo oficial de l'illa de Mallorca, compleix 100 anys. Anem a sentir la versió interpretada per la banda de música de Ciutat de Palma. Felicitats per aquests primers 100 anys de la Balanguera.

Bueno, pues felicitem en el poble de Mallorca per aquests 100 anys del seu himne, la Balanguera, i després d'aquest comentar aquesta celebració dels primers 100 anys del himne oficial de Mallorca, m'anem amb una altra celebració que també no som d'alegria quan han passat les festes de la Mau de Gràcia de Mol, quan ja iniciem el nou curs 2026-2027, quan ja no s'encaminàvem camí de la tardor, esperàvem amb molta il·lusió un dia molt senyalat en el calendari en què sigui dia faner. Enguany, el dilluns 28 de setembre, cauran dilluns, no cauran dimarts, com va passar fa... Com va passar fa 22 anys, però sabem que un dimarts 28 de setembre del 2004 naixia el programa Nuestres Bandes. El que vol dir que el pròxim 28 de setembre del 2026 el programa Nuestres Bandes complirà 22 anys amb antena. 22 anys amb antena compartint pues, aquesta bona feina que fan les escoles de música, conservatoris, ateneus musicals, estudiants de solfeig. I com sempre, donant a conèixer el gènere de música de banda, donant a conèixer aquestes formacions musicals, donant realce especialment a les nostres bandes de la illa de Menorca i de resto de illes, les illes Balears. I com no, ompliguent sempre aquestes hores des dimarts amb els pas dobles, amb la música militar i aquestes creacions artístiques de les nostres bandes. Convidant a tota la nostra estimada audiència, acompanyant-nos dimarts darrere dimarts, ja preparant aquesta nova temporada i sobretot disfrutar d'aquesta música, d'aquest gènere de música. Així és que moltíssimes gràcies un any més per seguir-nos un any més. Gràcies a l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell per el seu suport. Gràcies a tots els que fan possible aquest programa i gràcies sobretot a vostès, en els que escoltau, en els nostres grans radioients. I ja ho saben, dia 28 de setembre del 2026, el programa Nuestres Bandes compleix 22 anys amb antena. Gràcies a tots.

Bueno, aquesta música inconfundible de les nostres bandes, aquest pas doble de Perito Roca, que molta gent demana qui és en Perito Roca. En Perito Roca era un alumne descompositor d'aquest pas doble, que és en Jaume Teixidor. Ell, bueno, està donant classes a un poble de València, que és Carlet, i tenia un alumne que era en Perito Roca, que tenia un altre nom, però tothom la coneix com en Perito Roca, i li va dedicar aquest pas doble. Que passó doble, que nosaltres, pues, bueno, és una peça de concert, és una peça festiva, que l'han sentit sonar moltíssimes vegades, aquestes darreres festes, però no només a Menorca, sinó que sona per tota Espanya, sobretot a la Comunitat Valenciana i terres alicantines.

Bueno, i ara m'ho anem amb un altre efemèrides, un altre aniversari. I és que, bueno, fa 60 anys que dins el festival de la cançó es va presentar una peça musical, una cançó interpretada per molts de grups. Aquesta peça, Escolta el vent. Aquesta peça d'Escolta el vent, que el seu compositor va ser en Tòfol Mús, que nos conta que està enamorada de na Xisca, pues resulta que compleix enguany, o ha complit enguany, 60 anys. I nosaltres pues, també volem recordar-nos d'en Tòfol Mús, una persona que s'estima molt la mà, una persona que defensa el patrimoni marítim, que aposta per les barques i el seu manteniment, i que, bueno, volem un homenatge a ell i a la gent de la mà, totes aquestes famílies pescadores, marineres, d'arrels mariners, especialment a Fornells, especialment a Ciutadella, especialment a Mó, especialment a Castell, que és l'antic poble de pescadors, pues volem dedicar aquesta peça a Escolta el vent. Ja té 60 anys. En tots vostès, el grup 6 de Ponent, de Ciutadella de Menorca, en sa música d'aquesta cançó, Escolta el vent, que ja té 60 anys. Felicitats!

0: Bueno, pues ja ho saben, Escolta el vent, d'en Tòfol Mus, 60 anys. I ja me n'anava amb la primera cridada d'avui que vespre. Hola, bon que vespre.
1: Bon que vespre, Santi, bon. Molt guapo.
0: Bueno, que li sembla, 60 anys d'Escolta el vent, eh?
1: Sí, sí, molts anys ja, ja.
0: I si tinguessin... Juana, si cobressin un euro per les vegades que l'han sentit de l'encantada...
1: Bueno, oh, m'encanta, m'encanta. Molt guapo, molt guapo.
0: Molt bé, molt bé. Que nos conten, Juana?
1: Jo vull res, no estic bé i no...
0: Bueno, pues gràcies per cridar, perquè he fet un esforç, com sempre.
1: Sí, sí, perquè a mi de matí de sant i havia enviat un passat, perquè sí. Ja no estava bé.
0: Bueno, que se millori, Juana.
1: Ah, bé.
0: Una abraçada. Molt bé,

Ponent, bueno, en David Serra, en Escau, Esparranderos, jo que sé, molta gent l'ha interpretada en aquesta peça. Que sigui per molts anys.

Bueno, i aquest fandango, que sigui musical, no, per desgràcia no han duit el CD que volia, dua sa bossa plena de la motxilla azul, com diu sa cançó, mi motxilla azul, dua preda de música, i justament pues, m'he deixat el que tenia que ficar, que sempre duc sa música aquesta, però justament avui que la tinc abans té, me l'he deixada. Bueno. Bueno, era per commemorar que un altre grup de Menorca també ha complit 50 anys. És un grup que ja no hi és entre nosaltres, com molts, però que segueix viu en el record i gràcies a les seves gravacions en disco de vinilo i en CD. I et se traginada. Pues sí, enguany, en aquest 2026, se compleixen 50 anys de sa traginada. Pues sí, també te recordam, sa traginada. 50 anys de sa traginada, que ens van deixar moltíssims de gravacions.

Bueno, i fins aquí aquestes curiositats del començament de setembre que hem volgut compartir amb vostès, aquest aniversari de nostres bandes, ja 22 anys que compliran dia 28 de setembre, final de mes, 28 anys, 22 anys de nostres bandes, del programa des dimarts, els 60 anys d'Escolta el Vent, els anys de la Traginada i a 100 anys de la Balanguera, Xino de Mallorca. Fins aquí aquestes curiositats. I gràcies a Ana Juana Plaça per cridar. Desitgem que se millori.

Bueno, i per això avui també és un dia trist, encara que serà a finals de setembre, el darrer cap de setmana, que serà quan el poble de l'Or celebrarà ja la darrera festa, on els protagonistes haurà estat la Cucada, el cavall de raça menorquina, els caixers, els cavallers i l'estiu. Avui xerram ja de les darreres festes, entre cometes, d'estiu. Després de les festes de la Mare Déu de Gràcia, la patrona de la ciutat de Mor, que oficialment, teòricament, tancava el nostre calendari d'estiu, de les nostres festes patronals, populars, que van encetar el passat juny en les festes de Sant Joan Bautista a Ciutadella de Menorca. Oficialment començàvem en Sant Joan de Ciutadella, Sant Joan Bautista, el mes de juny, i acabaven en les festes de la Mare de Gràcia de Mor. Encara que el cap de setmana després de les festes de Mor arriba Sant Nicolau,

cap de setmana, on sa festa es dissabte se traslada a Mercadal i es diumenge, o sigui, avui, dalt sa muntanya més alta de Menorca, que és el Toro, on totes ses banderes de totes ses festes, de tots ses pobles, en el cas de Ciutadella, ets la bandera de Ciutadella, no ets la bandera de Sant Joan, sa qui apareix, perquè no pot participar com a tal, sa bandera de Sant Joan, segons els protocols de ses festes, però sa bandera, totes ses banderes estan presents en aquesta festa i en aquesta pujada dalt sa muntanya del Toro, on s'ha fet sa missa de caixer, sense presència del senyor bisbe, davant sa imatge de sa nostra patrona, la Mare del Toro, allà s'ha fet sa missa de caixers i seguidament s'ha fet escaleo a s'esplanada del santuari en ses festes de Sant Nicolau. Unes festes que estan organitzades des de sa comissió de Sant Nicolau, amb el suport de l'excel·lentíssim Ajuntament del Mercadal, també amb el suport de sa parròquia de Sant Martí del Mercadal. Ses festes de Sant Nicolau, Mercadal i el Toro. El passat dijous d'aquesta setmana que acaba avui, el passat dijous, dia 10 de setembre, el calendari nos deia que era la festa de Sant Nicolás de Tolentino, dia 10 de setembre. Sant Nicolás de Tolentino va ser un frare de l'ordre de Sant Agustín que, segons compten, aquest convent existia a Ciutadella i és un sant que és molt popular també a Menorca. És un sant italià i és un sant que, bueno, diuen que durant la seva vida va fer molt de milagres, com per exemple va curar coixos, va curar persones que tenien úlceres, va curar muts, va curar leprosos, va curar etílics, cegos, persones endemoniades, feient exorcismes. Bueno, i és un sant que se li té molta devoció a Menorca. I com he dit, la seva festa va ser el passat 10 de setembre. Considerat el sant patró de la muntanya del Toro.

i cada any, cap de setmana després de la seva festa i després de la festa de la Gràcia de Mó, pues té lloc les festes amb el seu honor el dissabte a Mercadal i el diumenge d'Alta el Toro, en la presència de totes les banderes, de tots els pobles de Menorca. Durant la missa de caixers d'altre santuari del Toro s'abaneixen els panets de Sant Nicolau, que tenen propietat de ser considerats milagrosos, o sigui, que fan milagres. S'abaneixen i se reparteixen contra els feligresos i persones devotes que assisteixen a la missa de caixers avui de matí i diuen que aquests panets de Sant Nicolau, que es guarden gelosament per als devots, serveixen per ses tempestats i ses males vibracions.

Unes festes que també Sa Colcada ha estat sa protagonista amb Escavall Menorquí, de raça menorquina, Queixers i Cavallers, Jaleos, completes ahir a sa parròquia de Sant Martí d'Es Mercadal, passa carrers, música, sortida de gegants d'Es Mercadal a Martina Maria, música popular, per celebrar que cap de setmana les festes de Sant Nicolau. Sant Nicolau.

També, segons antigues cròniques, nos diuen que, bueno, actualment, des de fa anys, se celebra Sant Nicolau a Mercadal, però també sabem que hi ha informació que Sant Nicolau també se celebrava en el poble d'Aló i és mitjor gran.

Segons antics papers, nos diuen que la festa de Sant Nicolau era celebrada antigament en gran solemnitat cada 10 de setembre, damunt el Toro, la muntanya més alta de Silla, on hi havia un tallat santuari dedicat a la Mare Déu del Toro. I on tots els pobles de Menorca anaven de romeria. On es feia aquesta festa religiosa en honor a el sant i on se repartien els populars panets de Sant Nicolau, que tothom comprava, que repartia entre els seus familiars i amics per guardar contra les tempestats, trons i llamps de cara a la tardor i a l'hivern.

Bueno, i després de les festes de Sant Nicolau, que són aquest cap de setmana, Mercadal i el Toro, aquest dematí, m'ho anem a la setmana que ve. Les festes de la urbanització de Calamporter. Unes festes que compten amb el suport de l'associació de veïns de Calamporter, també de restaurants. Amb el suport de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Aló. Ahir va tenir lloc la lectura d'Esparagó i tenim activitats per tota la setmana, aquesta pròxima setmana que comença demà, fins que arribi el cap de setmana dissabte dia 19 i diumenge dia 20, que seran els dies grans de les festes de Calamporter, urbanització d'Aló. Una cosa curiosa de les festes de Calamporter, a part del que dic que són unes festes laiques, perquè no són unes festes que tinguin un sant o una santa per commemorar les seves festes, són les festes de Calamporter a seques, tenen molta història aquestes festes, però en que siguin unes festes laiques, perquè no tenen nom de sant o de santa, no estan dedicades a aquest sant, és curiós que el diumenge apareixin el programa Missa de Caixers. Una cosa també que no llama l'atenció és que compta amb el suport dels caixers i cavallers d'Aló. La bandera que du el caixer fadrí o sobreposat és la bandera de la urbanització. I la colcada està presidida per el president, que representa l'associació de veïns. Aquesta colcada no hi ha capellana, no hi ha caixer capellà. I es fan dos jaleos. Primer jaleo és dissabte a la platja, gran. I és diumenge davant un gran restaurant conegut de Calamporter. Unes festes on hi falta de res, tenint l'aparició a la platja el dissabte de festes del dios Poseidón, o el rei Neptuno, que apareix entre la mà i reparteix regalos i sorpreses entre els més petits. Hi ha concursos de castells d'arena, hi ha passacarrers amb gegants i cagrossos, o cabeçudos, hi ha música, actuacions, i és vespre. Des diumenge, com a colofon, hi ha castell de focs artificials i traca final de festes. Unes festes populars, unes festes on els protagonistes són la colcada, caixers i cavallers, unes festes que se celebren pues, en aquest entorn turístic, dissabte jaleo a la platja. Unes festes que són molt, molt de festa. Pues volem felicitar en aquesta urbanització d'Aló, que compta amb el suport de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Aló i també amb aquesta associació de veïns de Calamporter, aquestes magnífiques festes que, si tot va bé, esperem que no plogui, perquè bueno, ja estem en el setembre, no s'atraca massa tardor, s'otoño. Festes de Calamporter. Pròxim cap de setmana.

I una cosa que no pot faltar, a part d'aquesta participació per part de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Aló, d'aquesta associació de veïns de Calamporter, que fan una gran feina durant tot l'any, no només per les festes, sinó també el dinamisme de restaurants, d'aquest nucli turístic que pertaneix a Aló, a l'Aió. Una cosa que també nos llama l'atenció és que el diumenge de les festes, que és la setmana que ve, doncs molta gent, mentre es disfruta d'aquest segon jaleo, no hi pot faltar una tapa de calamar a la romana. Que m'han dit que vola, eh? Aquest calamar a la romana vola, mentre hi ha els jaleos de matí. És una de les especialitats d'aquest diumenge de festes a Calamporter, una bona tapa de calamar a la romana. I ja per acabar, acabarem amb la darrera festa, com he comentat, final de mes, coincidint amb el dissabte 26, diumenge 27 de setembre del 2026, s'arriba una altra festa. S'aquí tancarà ja per totes les festes d'estiu a Menorca. La despedida dels cavalls, la despedida de la colcada, dels caixers i cavallers filant qui ve, fins al pròxim mes de juny del 2026. És la festa dels caixers en el poble d'Aló, que està organitzada per el grup dels amics de la festa dels caixers d'Aló, de l'Aió, amb el suport i la col·laboració de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Aló. La festa dels caixers a Aló. És una cosa curiosa, també, que apareixen els cavallers que van vestits sense levita, i la bandera que duen és la bandera d'en Barçola, la bandera d'Aló, la bandera del municipi de l'Aió, on hi falta també una missa de caixers, la iglesia de Santa Eulàlia, i ses completes, dissabte de festes. És com si seguessin unes segones festes a Aló, igual que després de Sant Llorenç, igual que a Mercadal fan Sant Nicolau els dissabtes, després de Sant Martí que van fer juliol, pues a Aló fan unes segones festes, les festes dels caixers, homenatge i despedida en els caixers i cavallers d'Aló. Això serà el darrer cap de setmana de setembre i acabarem així les festes.

Bueno, i amb aquest comentari que he fet comentant avui l'arribada d'aquestes darreres festes de setembre del 2026, després d'haver viscut intensament dia 6, 7, 8 i 9 de setembre les festes patronals en honor a la Mare de Gràcia a la ciutat de Mor, la capital de Silla. Després que aquest cap de setmana se celebra Sant Nicolau Tolentino de Torrenti, es Mercadal ahir i avui dalt del Toro, amb aquesta solemnitat, missa de caixers del Santuari de Mare del Toro, presidida pel senyor bisbe mossèn Monsenyor Gerard Villalongallín, la presència de totes les banderes de les festes, incluïda la de Ciutadella, no la de Sant Joan, i pues, arriben també les festes de Calamporter, es pot ser un cap de setmana, i com he dit, el darrer cap de setmana de setembre, les festes dels caixers d'Aló. Acabam ja, estimats oients, d'aquí aquest comentari que feia, que estarem tristos després d'aquest dinamisme, d'aquests mesos d'estiu. Nos atracam ja en el final de l'estiu, com he dit, dia 23 de setembre arribarà la tardor, arribarà l'otoño, i estem tristos perquè tenim que despedir a la colcada, tenim que despedir en els caixers, tenim que despedir els jaleos, tenim que despedir les completes i les misses de caixers. I tot això, tenim que despedir aquestes vivències que quedaran en el nostre record, aquests bons moments que no s'han duit aquest estiu, des del passat mes de juny, que van celebrar les festes de Sant Joan Bautista a Ciutadella de Menorca, passant per el juliol, passant per l'agost i arribant en el setembre. Tenim que despedir les nostres festes patronals i populars d'estiu, perquè tenim que girar fua per donar pas a unes altres celebracions dins la tardor i l'hivern. Estem a la recta final dels tres darrers mesos del 2026. Arriba el moment de la despedida. Nos quedam amb les fotos, nos quedam amb els vídeos, nos quedam amb les vivències, amb els records d'aquest estiu que nos dirà adeu i les seves festes. I des de Ràdio Castell, des d'aquest 103.4 de la freqüència modulada d'emissora municipal, un estiu més amb aquesta ràdio maratón de festes. Moltíssimes gràcies a tots els que m'haveu escoltat des del passat mes de juny, que heu fet aquesta visita entre dimarts i diumenges a tots els pobles, que heu viscut aquestes festes, en que sigui gràcies a les zones de Ràdio Castell. La nostra intenció s'ha de preparar la nostra audiència per aquests dies que s'atracaven i viure intensament aquestes festes. No me cansaré mai de dir que són els pobles, que són els seus patrons, els protagonistes, que no és Sant Gin en Llimonada ni Santa Pomada els protagonistes d'aquestes festes. Aquesta ràdio maratón de festes que van iniciar en Ciutadella, Menorca i Sant Joan Bautista el mes de juny acaben a la Mare de Gràcia el mes de setembre a Mor, i aquestes festes que he comentat, festes de Sant Nicolau, Mercadal i el Toro, festes de Calamporter a l'Or, organització de l'Or, i les festes dels caixers de l'Os. Així, pues, com diu la tradició, Sant Nicolau, tancau les portes i les festes en clau. I ho fem d'una manera emotiva. Despedim, pues, les nostres festes. Despedim el cavall de raça menorquina, encara que podem disfrutar d'ell en la doma menorquina i les seves passejades durant la tardor i l'hivern. Nos despedim de les festes. Nos despedim dels programes de festes i dels grans moments que han disfrutat. Amb una esperança de que arribarà l'estiu del 2027. L'estiu amb el mes de juny. I tornarem a obrir el calaix o el caixó de les nostres festes amb una nova ràdio maratón. Sant Nicolau, tancau les portes i les festes en clau. Fins l'any que ve, si Déu vol.

i van començar el mes de juny, el mes d'estiu, en l'arribada del solsticio de verano, l'arribada d'estiu en les multitudinàries festes de Sant Joan Bautista, Ciutadella de Menorca. I han arribat a setembre, han celebrat les festes de Maudegàs i de Mó. Van començar les festes amb un toc de fabiol i acabarem les festes amb un toc solemne de fabiol. Com va dir un bon amic nostre, aquest toc de fabiol és un homenatge al camp, en els nostres pagesos, menorquins i menorquines, filant qui ve, si Déu vol. Sant Nicolau tanca les portes i les festes en clau. Fins estiu qui ve, si Déu vol, del 2027.

Sí, estimats oients, amb aquest toc nostàlgic, la nostra despedida, encara que serà el darrer cap de setmana de setembre, en les festes dels caixers a l'Aió. Però nosaltres des d'aquestes zones de Ràdio Castell ja han tancat les festes per la nostra part. Nosaltres acabant la nostra feina de divulgar les nostres festes des del mes de juny, quan van encetar aquest estiu. Un estiu que, déu-n'hi-do, van començar el mes de maig. Jo, després de la Setmana Santa i de Pasqua, ja vaig començar a tremolar quan vaig començar a sentir que venia la calor. Un estiu que ens va apretar dins el mes de maig. Finals d'abril, principi de maig. Un estiu calorós, però un estiu dinàmic en les nostres festes. Nos quedem amb el millor d'aquest estiu, especialment tots els qui us agrada assistir, espero que ho heu disfrutat d'aquest estiu. Encara esteu a temps fins dia 23 de setembre. Dia 23 de setembre, que serà en dimecres. Dimecres d'aquesta pròxima setmana, no, el pròxim. Despedirem el solsticio de verano, el solstici d'estiu. I començarem dia dimecres 23 de setembre a les 2:05 de la matinada, s'otoño, el equinoccio d'otoño, sa tardor. És època de la inspiració dels artistes, dels poetes, sempre ho he sentit en això, no sé si es ve o no. Els artistes, els escriptors, els poetes. És l'inici d'un nou curs escolar, un nou curs per moltes entitats, per parròquies, per iglesias, per entitats. Per moltes persones és una nova temporada. També per Ràdios Castell serà una nova temporada radiofònica 2026-2027. La incorporació, reincorporació dels nostres companys, directors i curadors després d'aquest estiu en els seus programes habituals, setmanals. I els desitjam a cada un d'ells, des del primer fins al darrer, molt bona temporada radiofònica. És època de les caigudes de fues. És època de la nostàlgia. Però no per això ha de ser una època avorrida, després d'estiu. Ben arribat sigui l'otoño, la tardor del 2026.

I passades ses festes de la Mare de Déu de Gràcia, patrona de sa ciutat de Mó, es passàs dia 6, 7, 8 i 9 de setembre, ja comença i s'inicia un trànsit, un llarg camí que nos durà de sa despedida d'estiu a sa arribada de sa tardor, s'otoño. A poc els dies s'anaran cursant i no hi haurà tantes hores de sol. A la festivitat de Sant Nicolau el passat 10 de setembre, amb aquest cap de setmana que s'han celebrat les festes en el seu honor, Sant Nicolás de Tolenti o de Tolentino, a Mercadal ahir i avui dalt del Toro, Sant Nicolás de Tolentino, Sant Nicolau, que tanca ses portes i ses festes en clau, nos anuncia aquest sant popular que s'atraca sa tardor, que tornam a sa rutina, que finalitza l'estiu i que comença un nou any agrícola, un nou any pel camp. Que s'atraca sa tardor i que ens anuncia a l'hivern.

I avançam dins el mes de setembre. Dia 24 de setembre, el calendari ens diu que serà Nostra Senyora de la Merced. Festa grossa a Barcelona, però també en el Lazareto i també a la presó, ja que és considerada la patrona dels presos. Dia 29 d'octubre, el calendari ens diu que arribarà dia 29 d'octubre los santos arcángeles, Sant Gabriel, Sant Miquel i Sant Rafael.

festa grossa a Ciutadella de Menorca, perquè concretament el centre catequístic de Ciutadella de Menorca de Sant Miquel celebra la seva festa titular i també la parròquia de Sant Rafael.

Dia 29 de setembre són los santos arcángeles Miguel, Rafael i Gabriel, mencionats a les Sagrades Escritures. Segons conten, Sant Gabriel és considerat el sant patró de la policia municipal o local, Sant Miquel. Sant Gabriel és el patró dels locutors i de les comunicacions, dels carters i els diplomàtics. I sobretot comença un període de 3 mesos per la gent del camp, els nostres estimats pagesos. Aquest període conegut de Sant Miquel a Nadal. Comença un nou temps de joguer. Comença el temps de la preparació de la terra per als pagesos estimats. Temps de llaurar, temps de sembrar, fins que arribi Nadal. Però sabem que hi va haver un papa que l'any 1969 va canviar i va juntar els 3 arcàngels en el 29 de setembre, perquè sabem que Sant Miquel sempre ha estat el 29 de setembre, Sant Rafael el 24 d'octubre i Sant Gabriel el 24 de març, que coincideix amb la solemne festa de la Anunciació. Com he dit, l'any 1969, a raïs de la reforma litúrgica posterior al Concili Vaticà II, es va fer el canvi i van juntar els 3 arcàngels en el 29 de setembre.

Del mes de septiembre al mes de octubre es la época de los higos, de cristiano, o conegudes com a figues de moro. És la època dels melons de tot l'any, melones para todo el año. És l'època de... a gínjols i a raons, pesca de raons.

El mes de setembre que arriba amb molta gastronomia popular. Figues de cristià o de moros, melons de tot any, rem, perunes, gínjols, magranes. I arriben les delícies de la tardor, de l'otoño. Arriben les confitures per a rebots. Arriben els jarops, el figat i les conserves. Acaba el final d'un any agrícola i comença un altre. De Sant Miquel a Nadal. Acaba la pesca de llagosta. Comença la pesca de raons. L'època de raon, de raols, de raons i d'esbarderols. Els temps de la tardor, temps de gínjols i magranes, en castellà granades. I no oblidem que el setembre és el mes de la verema, la vendímia de rem.

arribarà pues, Sant Miquel, Sant Gabriel, Sant Rafael, els tres arcàngels, que això serà el dimarts 29 de setembre, els darrers tres dies de setembre, i dimecres dia 30 acabarem el setembre. Un mes de setembre que va començar en dimarts, dia 1 de setembre, i el setembre acabarà el dimecres dia 30 de setembre. Aquesta festa popular dels tres arcàngels, Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Gabriel, que Sant Miquel és el patró de la policia municipal, la policia local. I haurem donat la benvinguda pues, dia santes a la tardor, a l'otoño. Haurem despedit l'estiu i disfrutarem d'aquest equinoccio de otoño, aquest equinoccio de tardor. I disfrutarem d'aquesta cuina de tardor, que esperem que d'aquí a Tots Sants puguem disfrutar dels esclatassangs si comença a ploure. Si no, ja serà per Nadal.

I ja en dijous començarem el mes d'octubre, que serà el mes nombre 10. Un mes d'octubre que començarà en dijous, dia 1, i acabarem el mes en dissabte 31 d'octubre. El mes d'octubre és el mes que està dedicat a Nostra Senyora del Roser, Nostra Senyora del Rosario. El mes d'octubre era el mes nombre 8 per als romans. I el seu nom venia de octo, que volia dir 8. Octubre.

Dia 2 d'octubre seran els sants patrons de la Policia Nacional. Los Santos Ángeles Custodios son los ángeles de la guarda. Dia 4 d'octubre serà San Francisco de Assis, Sant Francesc. Aquesta festa titular de la Iglesia de Sant Francesc de Ciutadella i la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Mo. Aquest 2026 és l'any jubilar de San Francisco de Assís.

0: Aquest 2026 se commemora els 800 anys de la mort de Sant Francesc d'Assís. És per aquest motiu que des de la parròquia de Sant Francesc d'Assís de Mòs s'està preparant una peregrinació que anarà a Assís de dia 11 a dia 16 de novembre per commemorar els 800 anys de la mort del seu titular de la parròquia. Sant Francesc d'Assís també és el patró dels ecologistes, dels animals domèstics i també dels pessebristes o balenistes. I tenim una cridada. Molt bon capvespre.
1: Bon capvespre, senti.
0: Hola, Marga, com
1: hola,
0: va?
1: Molt bé, carinyo, tot molt bé. Molt bé.
0: Sí, m'agrada, si te
1: sent. De tu, tot beníssim. Fa més bon temps, no fa tant de calor, està estupendo tot.
0: Estic content, estic content.
1: Sí, te sentim a tu, bueno, encantat, Santi.
0: Bueno, mira, ja han despedit les festes d'estiu, que te sembla?
1: Ja, mira, me sembla que ja ha passat els estius amb la costera l'altre dia, que ratllaves les festes de Sant, d'aquí de Ciutadella, de Sant Joan, i ara estem ja, mira, a mitjans de setembre.
0: Eh que sí.
1: Passa
0: volant. Passa molt de veres, sí. Molt de veres. Però, bueno, mira, senyal que, bueno, si passa de veres és que ho passen bé, no?
1: Jo crec que sí, jo me sembla que sí. Ara ja estem de la tardor, que m'agrada molt.
0: Sí, però hi ha una cosa que mai he entès, que ho he demanat a vegades, que me diuen que s'ha passat aquest mes de l'època de l'inspiració, però jo he xerrat amb pintors, he xerrat amb artistes i diu que tothom està inspirat tot l'any, no ho sé.
1: No ho entenc, no, Santi, no ho sé, que no ho sé.
0: No ho sé, jo sempre havia sentit això, no? Que era, bueno, l'època de l'inspiració, però, bueno,
1: sí.
0: No ho sé, no digo nada.
1: Totes les èpoques de l'any són guapes, de primavera, l'hivern, l'estiu, que no es ve sota, i són guapes, tenen el seu encant. La cosa ha estat molt forta, però bueno, mira el que hi ha.
0: I tant. Però bueno, mira, allà que passarà tot, eh? Allà que passarà tot. I
1: molt bé recordat Sant Miquel, Sant Francesc, no me'n recordeu, apunta't els calendaris
0: per dia 29 de setembre s'ajunta Sant Miquel, Sant Rafael i Sant Graviel, però que antigament cada un tenia el seu dia, el que es van juntar tots tres. Va haver un papa que va decidir juntar-ho, i però bueno, hi ha gent que encara ho celebra el dia que toca, eh? Hi ha toque Sant Rafael a l'octubre, Sant Miquel és dia 29 de setembre i Sant Graviel era el 25 de març, però bueno, es van juntar tots tres, però jo he felicitat gent que són graviels i no volen, i volen que els felicitem el 25 de març, eh? Vull dir que...
1: Mira, no ho sabia, mira. Ara ho sé perquè tu m'ho has dit tant.
0: Però bueno, a lo millor hi ha Miquels, que hi ha Rafels i graviels que els felicites dia 29 i no te diuen res, però jo a vegades he felicitat a Rafael el 29 i m'han dit que no, però bueno.
1: No, això sí que és bé, que m'ha passat jo també, Santi.
0: Però bueno, sí, hi va haver un papa que ho va posar a Xines.
1: Ai, ja podeu fer Xines, carinyos, bé, Santi, mira.
0: Claro, mira. És que hi havia molt de sants que se van baratar de dies, perquè per la meva germana és Rosa, la meva germana és Santa Rosa de Lima, i antigament era el 30 d'agost, i el van passar el 23 d'agost, antes de Sant Bartomeu, i la meva germana ara ho fa el 23 d'agost, cada any, el 23, la festa, però antigament era el final d'agost. Mira,
1: la conec, la teva germana.
0: Ho van baratar, mira, però si ho van baratar.
1: Ai, mira, doncs mira, no sé que faig el que... Jo no ho sé, Santi, que faig el que vulgui, perquè tot ho canvia.
0: Bueno, això quan arriben els dies dels Miquels, felicitis, si no volen celebrar-ho el dia aquest.
1: Sí, el Miquel. El 29, si m'han pensat que era 29 de setembre.
0: Sí, no, en el calendari posa los Santos Arcángeles, Miguel, Rafael i Graviel, però bueno, hi ha gent que sabeu que és de la vieja escuela i ho feien quan ho feien antigament. Tantes de fer canvi.
1: Pues molt bé. Pues mira, t'he dit un bon programa, una bona setmana i moltes gràcies per estar aquí. Una salut a la teva audiència, carinyo, Ana Felicia, i tu per estar aquí, sobretot.
0: Moltes gràcies.
1: Aprenent, ens sentirem.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada, tant. Ànima que queda nena, ja.
0: Sí, ja queda menys. Una abraçada. Adéu.
1: Una abraçada, Santi. Bon de capvespre.
0: Bon capvespre. Adéu.
1: Bon capvespre, rei. Adéu, guapa.
0: Adéu, Marga. Gràcies.
1: Adéu, carinyo. A tu, aprenent, a tu.
0: de posar-me un tema. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Na Marga Lombarte, que no podia faltar, la segona cridada d'avui, Marga Lombarte. Bueno, i ara, estimats oients, seguirem amb aquest repàs dels primers dies d'octubre. Estem xerrant de Sant Francesc, de 6, que serà dia 4 d'octubre, que guanya any de... se commemora els 800 anys de la seva mort. Com he dit, és el patró dels animals, dels veterinaris, dels ecologistes, dels pessebristes i dels balenistes, que ja estan començant a donar-li voltes en els pròxims muntatges de les exposicions de balems i de pessebres. Hi ha molt de puestos d'Espanya que el dia de Sant Francisco de Assís se fan bendiciones d'animales, igual que ho fem per Sant Antoni. Sant Antoni Abat.

0: Bueno, i amb aquesta música... amb aquesta música d'Evangelis, doncs ja acabàvem aquest primer repàs dels primers dies del mes d'octubre, que després arribaran. Ja acabàvem comentant doncs, el darrer, que és que dins del mes d'octubre trobarem, doncs, dia 7 d'octubre trobarem Nostra Senyora del Rosario, que és la patrona del castell, Nostra Senyora del Roser. Un dia 12 d'octubre, bueno, trobem aquesta festa històrica que té dos noms. La part religiosa, que és Nostra Senyora del Pilar, Festa Grossa, Saragossa i Aragó, i per altra banda tenim la Festa Històrica de la Hispanidad, que se recorda el descobriment d'Amèrica del 12 d'octubre de l'any 1492 amb Cristóbal Colón. Dins el mes d'octubre trobarem la Festa de la Cervesa, que no recomanem perquè no volem abusar de l'alcohol. Trobarem també el darrer cap de setmana del mes d'octubre el canvi d'hora, que supos que el farem una hora menys. Això vol dir que quan siguin les 3 seran les 2, això serà el darrer cap de setmana del mes d'octubre. I ja per acabar, doncs, a final del mes d'octubre trobarem una festa que no ens agrada molt a molts, que és el Halloween, que és el 31 d'octubre. Que molta gent, quan sent el nom de Halloween, pues et li fa un pot de por, però que, verdaderament, si cerquessin el significat del que vol dir Halloween, la paraula Halloween vol dir la noche de la víspera de todos los santos, o sea, el 31 d'octubre. O sea que quan sentim Halloween, sembla que és un nom terrorífic, però de terrorífic no té res. Els fantasmes es defen naltros i n'hi ha tot l'any de fantasmes en cadenes i sense, i en llençols. Però la paraula Halloween vol dir la noche de la víspera de todos los santos, o sea, 31 d'octubre i en sol demà, 1 de novembre. Bueno, fins aquí aquest repàs dels primers dies del mes d'octubre. I ara que ja són les 6 i un poc més, arriba el moment de saludar a la nostra col·laboradora, que la tenim aquí després de festes, perquè ja tornem a començar nova temporada radiofònica. És per això un honor saludar una vegada més a la nostra col·laboradora, na Mari Llorenç. Bon que vespre, Mari, ben arribada.
1: Bon que vespre, Santi, Felisa, gràcies una altra vegada per deixar-me estar aquí.
0: Bueno, què t'assembla tornar-se aquí? Perquè, bueno, han passat molt de mesos, no? Perquè, bueno, sé que van xerrar de Sant Jaume, sí, van xerrar de l'estiu, i, bueno, ara ja d'aquí res començarem sotonyo.
1: Sí, haurem de ratllar pres de villancicos. Passa, sí. Passa volant, però mos enyorat, eh?
0: Sí, jo també. Bueno, tenim aquest contacte, no?
1: Sí.
0: Que sí. Mari, bueno, avui xerrem un poc del final de l'estiu, sí, i tot això, i si t'assembla bé, començam.
1: Començam.
0: Pots saludar qualcú antes de començar?
1: Bueno, doncs pues mira, tots els que mos escolten, perquè quan es devem, però no sabem si són molts o pocs, però tots, segur que sí.
0: Beníssim. Bueno, vaig a posar aquesta música i començam. Mira, una música que no recorda que ve la tardor. Mira. Bueno, Mari, m'acosta que sí que no s'enyoraves, i jo sé per què no s'enyoraves. Perquè farà, si tot va bé, com té que anar, que espero que sí, quan arribem a Nadal, quan arribem a final d'any, farà un any que ets, sí, en nosaltres.
1: Sí,
0: vas començar, sí, antes de Nadal, mm, que no sabien de què tenien que xerrar, com, sí, vas dir, i que tenc que xerrar, i que no tenc que xerrar, eh? Que sí.
1: Que sí. Bueno, però tu ets escutus el programa i me demanes, perquè si no jo no faig res aquí més que tu el que tu me demanes o el que jo te pugui contar.
0: Eh que sí? Però tu creus que dus quasi un any col·laborant de nou? Perquè ha sido el resurgir, eh? Que sí, ha estat, sí, la teva reaparició com els artistes, sí, a la ràdio, perquè jo sé que a tu t'agrada molt la ràdio.
1: M'encanta.
0: Però jo sé que hi ha moltes coses que no sabies com ho faré, perquè ara mateix, jo que sé, el tema del tocadiscos, ara ho tenim, sí, jubilat, sí, perquè, sí, ningú l'empra.
1: Bé, però ja me va dir un,
0: sí,
1: jove
0: que se tornaria a emprar.
1: Que si, sí, jo tornés a la ràdio, me posaria en el tocadiscos.
0: Sí, però vull dir, però vull dir que tu... el tema aquest de tornar a arrencar t'acosta un,
1: sí,
0: poc, no?
1: O sigui, he pes molt, pens. Clar que tinc que tornar a arrencar, però altra vegada prendre mandos, ja han passat molt d'anys i ja tot més veeta i ja no sé si ho sobreduo.
0: No, però jo vull creure, i clar, i com que sé que tu, amb els anys que tens, que això no vol dir que siguis gran, sinó que tens la teva sabidoria, que tens la teva veterania, sa vida. Però jo sé que tu ets una caixa de sorpreses i de records, perquè, bueno, sempre no se'n recordant de gent, de vivències, no, del poble, no. I va ser quan d'esquenes del teu esquitossats, de l'esquena del teu gendre, sí, te vaig fer la convidada a venir a la ràdio, sí, perquè li volia donar la sorpresa. No sé si ho sabia quan te l'havia sentit per primera a la ràdio, que havia tornat a la ràdio, però com una col·laboradora de col·laborador, no?
1: Sí, sí.
0: I va ser un bon vaso, perquè no sabies com rompe el gel, i van començar a xerrar, doncs, de records d'aquells Nadals passats i de tot el que s'ha de fer, i vas fer un programa.
1: Bueno, cada mes ratllaven d'una coseta, i bueno, i la gent també sembla que li agradava, perquè sobretot ja t'he dit que molt quan vaig allà en el club de jubilats
0: tu diuen
1: però jo m'enfado amb elles, perquè dic, però no és això que m'ho heu de dir, cridau.
0: Sí, oh, el telèfon està obert, sí, i ha cridat dues persones
1: 971, ja. 36, 85, 63, 63. O sigui que, no ho sé, cridau, perquè mos donau ànims a la gent.
0: Claro,
1: però...
0: i si no fem una cosa, Maria, ara que comencem la nova temporada de ràdio 2026-2027, que t'assembla si, per exemple, perquè si em participi, el que podem fer, sense que tu te molestin, perquè no te volen interrompir, jo ho entenc, que no te volen interrompir la conversació, si no seria, no ficarien dues
1: hores. Per això el pots tenir obert, si me'n vaig. No,
0: és que dependés del tema que toqui Kokumi, o se sent al·ludida amb el tema que toca, i poden dir la seva opinió, no?
1: O jo potser si no tenien línia oberta tot el temps, qual, o m'ho intenten també i no poden.
0: Clar.
1: Però jo, no, tu comandes, però no hi ha cap
0: problema.
1: No, però
0: problema. Vull dir que, jo què sé, ara avui començarem el que és final d'estiu, la tardor, ja m'ho anem, a canvi d'estació i tot això, i a lo millor qualcú se vol afegir en qualque record.
1: Claro, claro.
0: Claro. Dic que tu no t'enfades si te criden,
1: no,
0: però
1: no,
0: si tenim que aturar un minut...
1: Ja te dic, ho pots tenir obert. No,
0: si no, està obert, vull dir que si
1: no m'és cap problema.
0: Vale? pues Mari, pues sí, han estat mesos que per festes i per feina i perquè era estiu també t'han volgut donar vacacions merescudes, vas poder disfrutar...
1: No vas donar el finiquito i ara tornes a començar.
0: Sant Jaume, vas poder disfrutar de Sant Jaume, però després de les festes de la Nou de Gràcia de Mo ja tornem a la rutina, ja ha començat l'escola, ja ha començat els instituts, ja comença un nou curs...
1: Top de passat, com ha passat de veres, Déu meu.
0: La quietud. De totes maneres, jo te dic una cosa, Mari, jo... M'agrada assistir per l'ambient, m'agrada assistir perquè Menorca fa un canvi amb el tema de festes, de turisme i tot això, però m'agobia la calor. I avui vam començar molt prest amb la calor. És una cosa que no ignoraré. Pot ser que no s'ataquin les borrasques, però jo això no ho ignoraré. La calor aquella que va començar pas mes de maig.
1: Jo enguany n'he tingut molta de calor, perquè jo sé, llentina madea, que no queries calor i sense fer res les gotes de suor maquean. Però aquest dia, aquell vendaval que va fer aquell dia que ha de fer plor, aquest dia és amb el vendaval tampoc. No. Jo som animal d'estiu i per estem fred.
0: Eh? Que sí?
1: Sí.
0: Que sí? Pues no sé, Mari. I després també, bueno, sé que hi ha moltes maneres de poder combatir l'estiu, com per exemple, els refrescos, coses gelades,
1: sí,
0: escobitos.
1: Escobitos.
0: Te'n recordes, escobitos? Allò que feien, que tenien separat aquell blanc i posava saigo?
1: Sí.
0: El ficaves dins el congelador,
1: sí,
0: i que anava a treure els cubitos, agafaves la cubitera aquella amb unes espinces.
1: Sí. Mon pare em feia de rosella, m'esquís de feia de rosella, li quedava molt la rosella, i em feia de rosella, sí.
0: Que tiempos aquellos.
1: Oh.
0: I me'n record que tens aquella cubitera amb aquelles espinces i te posaves els cubitos, ara ja els venen.
1: Jo ara entenc d'aquests de plàstic, que se congelen, i va molt bé, perquè estan congelats, perquè tu, per exemple, si agafes un cubito i allò se fon, també perds la qualitat de la beguda, no?
0: Sí.
1: I aquest va molt bé, n'hi ha de diversos colors, i es deposa dins el congelador, se congelen, i quan jo m'agrada molt fred de la beguda, i hi poso dos o tres, i allò, pues, refresca, però no se'n va fora, no s'aigua.
0: Hi ha gent que beu aigua fresca tot l'any, eh?
1: Jo.
0: Sí, vull dir que... I coca gelat, també.
1: També, que bons.
0: Que sí, eh? Molt bé, Mari. Més cosetes. Bueno, després també una cosa que no s'agobiava després de ses festes, sobretot en els papàs i ses mamàs, era que te cridaven de ses llibreries perquè tenies que comprar llibres nous.
1: Oh.
0: Que a vegades, si tenies la sort, que se'ls va deixar de fer, però si tenies la sort que havies tingut un germà que havia estat major que tu, aprofitaves els llibres deies en el teu germà, no escriguis amb oli, farà un lapis, tal, després amb una goma de nata, te'n recordes? S'esborraven el que havies escrit.
1: Sí, si no hi havia goma amb una mica de palla, ho feies, feies així, borraves també.
0: I tenies els llibres del teu germà gran, perquè a mi el teu germà gran havia fet octau o sèptim i tu feies una altra.
1: Bé, jo ara crec que me va dir a Vanessa que han passat dels llibres, es veu canviar. Que sí, que sí. Se poden compartir.
0: Ah, bueno.
1: I... Però no vegis un mocós de 8 anys el que sa mare, bueno, jo dic que en qui té dos o tres és una ruïna.
0: Però van canviar, em sembla que va bé.
1: I antes amb un llibre i una llibreta sí. Feien tot i ara, que si l'hapis per això...
0: Això mateix.
1: Un desastre.
0: Pues, mare, jo me'n recordo això de llibres, que aprofitaves els llibres dels teus germans, si estan, no, perquè hi havia persones que tenien els llibres, però ben cuidadets, eh?
1: Sí.
0: I si no, els tenies que comprar... I és quan el papà i la mamà tenien que treure el xeque.
1: Però és que ara diu que no hem de comprar llibres. Però jo no sé què compren, jo no sé què va venir.
0: No, però és que anava gros, perquè jo me'n record que anaves a la teva llibreria particular o muntades a l'escola, te compraves tots els llibres, després tenies que comprar rotllos aquells per enquadernar.
1: Desastre,
0: allò era una paciència.
1: No, i ara també, hi ha un desastre.
0: Tu saps el que era? Jo tenia que enquadernar tots els llibres i agafaves allò, el plàstic aquell que tenies que... I se te... quedaven rues perquè feien burbuja allò, i hi havia papàs que tenien manya
1: sí.
0: Després tenies que competir les llibretes aquesta vermella perquè és matemàtica
1: que si un lapis de punta fina, que si no sé què bueno, que si aquestes pintures ja t'he dit que amb una bossa carregada jo penso aquella família que té dos o tres
0: claro.
1: Infants van a la
0: bueno,
1: ruïna
0: i compraven de tot, i que si plumier que si pintura, sí. Que no sé què que si era una escola d'aquestes que si xandals
1: si un babi perquè es dia que hi ha pintura jo que sé, desastre.
0: Sé que és papà després de festa estrella, mare meva.
1: I degut a això, no t'aquells que surten més intel·ligents, o sigui que no, surten igual, si han de ser un maquetol, seran un maquetol, tant se duen...
0: I després, mare, saps què passava després? Que després te donaven les vacacions de Nadal i després dels dies dels Reis tornaves a l'escola. I quan havies fet la carta dels Reis, els Reis te duen el plomier, una altra vegada un nou plomier nou, una nova maleta, la caixa de pintura... Perquè clar, els Reis també te duen, pensaven en la jugueta, però també te duen de l'escola, perquè en sola mà tornava.
1: Que sí.
0: Jo me'n recordo la goma de nata, els lapis, les pintures... Que te'n recordes les pintures? Havia pintures d'aquelles de llenya, del pi, no? I després hi havia les altres que eren de...
1: Pastelina,
0: i després també en compàs bloc, perquè havia de fer dibuix... Bé, la qüestió que tu li havies a casa teva... Que ja es dus els llibres.
1: Jo anava a casa les monges, primer vaig anar a casa les monges i no hi havia res de so. Amb un de so teníem prou, quatre pintures, quatre...
0: Sí.
1: I després vaig anar a l'escola pública i també ben igual, jo no sé. Mira, però tot canvia.
0: Ah, que sí.
1: Pobre del lot.
0: I arribes a casa teva i te'n dus dues bosses o tres, que sembla que vés de xupa.
1: Sí.
0: Amb tots els llibres, doncs, el lot aquell mesquí.
1: Desastre.
0: Amb allò, amb el mal d'esquena aquell duent sa motxilla.
1: Desastre. És la ruïna d'una família.
0: Crec que sí. Bueno, Mari, tu, des que tens el netet, has tornat en aquest martirio, entre cometes, del vot a l'escola?
1: Bueno, jo...
0: O no?
1: La veritat.
0: Perquè, bueno, des que també s'ha acabat d'estudiar tot això, ja supos que no.
1: Jo, enguany, soldat, no he volgut anar a escola d'estiu i no m'ha sabut cap greu, perquè, mira... jugant amb nosaltres una altra estona al vídeo, una altra estona a tele, una altra estona al mòbil, i jo que sé, mira, ara li pega per futbol, i pilotades, per dins que no és de sa mare.
0: L'havia d'estar contenta, no, la Vintino, que està contenta, perquè no ho és del futbol, no en tinc lligada, no, no ho és
1: bueno,
0: del futbol,
1: no
0: en tinc.
1: No ho és. La Vanessa està enfadada, perquè antes era del Barça, el con sa mare, i ara és del Madrid.
0: Compte.
1: Ara s'ha canviat l'equip, i Cucurulla, jo li dic, Cucurutxo, entès? En Cucurulla, jo li dic en Cucurutxo, i per amunt i per avall, i transmiteix, jo que sé, tot el dia està amb aquest balón. I, bueno,
0: I que deu ser perquè li paguen més.
1: Jo dic, mira, te podien contratar. I gol, comença, mesquina.
0: No dic que s'ha fet el Madrid perquè li paguen més?
1: Ah, no ho sé, mira, perquè, no ho sé, toca una amiguita és del Madrid, jo que sé què diu. Ni si el vegués, mesquina, que me deia, quan de so jo l'entrenaré. Perquè ha estat ara, aquests mesos, no havia agafat un balon mai quasi per jugar ja, no sé què li ha picat.
0: Però en Diego, en Diego te cuesta, m'ha dit, deu estar content, su pare, no?
1: Pare, sí, però sa mare no.
0: Que bo. Que bo. Pues això, Mari, pues la volta a l'escola, no?
1: Ai, sí.
0: Beníssim, ja. Beníssim.
1: Bé, vam començar dijous i divendres i ja està.
0: Sí, però ja tornen a començar demà.
1: Sí, sí, sí.
0: Demà
1: sí,
0: tornen
1: sí.
0: a començar. Sí. Mari, a tu, quan diem adéu assistiu, que teòricament serà dimecres de l'altra setmana, dia 23, enguany, però serà la matinada que no us donaran compte, perquè la gent dormirà a les dues sí. i pico quan acabi assistiu, comenci la tardor, l'otoño. A tu te deprimeix que s'acabi assistiu? Vull dir, després de tot el que has viscut de juny, juliol, agost, setembre, amb el tema de festes i ambientillo i turistes i anar a pescar per aquí, anar a pescar per allà i calor i ventar i obrir finestres i això, tu això ho enyores quan s'acaba assistiu? O dius, quin alè, s'ha acabat assistiu i refresca?
1: No, quin alè, no, cap alè. Me deprimeix, però la foscor i quan les cinc ja es fos i quan hi ha el canvi d'horari sí que no m'agrada.
0: Sí, eh? Finals d'octubre.
1: Sí, i pescar.
0: El que passa que no sé com acabarà, no sé si llevarem sora, o mantindrem aquestes, o no tinc ni idea.
1: I en referent a pescar, l'any passat era per Nadal encara hi anava més pres, i mentre va fer bon temps vaig anar a pescar. Clar. I mira, no, jo som animal d'estiu, jo en hivern me deprimeix, aquella foscor, jo en estiu tothom viu perquè o finestres i el que tu dius, aigua fresca i fresqueta i una dutxa, i en hivern me posen a xufar allò com una gallina...
0: Bueno, Mari, tu no te preocupis, que com ara començant la nova temporada de ràdio, te tornaré de veres.
1: Vale, me donaràs de veres. Vale,
0: perquè, sí. Bueno, preparar programes no és tan bo de fer, eh?
1: Però pa, que la tele m'agrada molt poc.
0: Sí, bé, jo no
1: sé, som. No sé fer ganxet, no sé fer calça.
0: Jo no ho som, de tele.
1: I també
0: jo...
1: arriba que t'avorreixes, però bueno.
0: No ho som de tele. Beníssim. Què enyores d'assistiu, però? Vull dir, la color no. Perquè si estàs insuportable no crec que l'enyoris.
1: Bueno, no crec que cada any sigui igual, enguany estàs un poc insuportable, però jo som animal d'estiu. Jo avui matí com era això, ahir fosquem me'n vaig anar a pescar.
0: Sí.
1: I sort que me vaig posar una brusa amb un poquet de mànega perquè estava gelada. Som fredolega, hi havia en el moll d'en Pons allà un vendaval i unes oles. Jo enyor d'estiu. Jo els temps que he fet avui, per exemple... Allò que no fa ni molta calor ni molt de fred, però jo podia fer tot sang. M'apel·laran els que no els agrada l'estiu.
0: I tant. Bueno, però hi ha coses que ho mantens, com has dit molt bé, no? Perquè mantens gelats.
1: Gelats tot sang.
0: Mantens aigua fresca.
1: Bueno, ara ho tenim prohibit, ara no en podem menjar de gelats.
0: Per què?
1: Perquè ho tenim prohibit.
0: Ah, pel tema de les coses personals.
1: Mira, no hi entren de gelats.
0: L'enfermera ha dit que no.
1: La doctora ha dit que no.
0: Molt bé. Més cosetes, Mari. La tardor, l'otoño. Supos que tu, com he dit jo fa una estona, sempre has sentit aquell... no sé com dir-ho, aquell tabú o aquella expressió que diuen que en otoño és l'època de la inspiració de los artistas, de los pintores, de los escritores, perquè jo sé que hi havia escritors que quan venia a l'estació s'omplien d'inspiració, no? Per allà Adolfo Bécquer, però venen les alegres golondrines i tot això, vull dir que cantava això, no? Vull dir, tu trobes que verdaderament assassines que l'otoño inspira?
1: No.
0: Perquè,
1: sé.
0: Clar, això de que veies caure ses fua...
1: No, jo no m'inspira gens. L'otoño i el febrer són dos mesos que no es pot suportar. No me demanis per què, perquè no ho sé, però no m'ha agradat mai. Octubre i febrer.
0: És que jo t'ho tinc que dir una cosa, i no sé si ho tinc que dir, perquè no vull tocar sensibilitats, però jo sé que hi ha una creença, perquè tu saps que antigament la gent era molt supersticiosa, però molta gent deia, sobretot la gent gran, deia que quan venia l'època de caquens les fues, se moria molta gent.
1: Puh, no, i de mirar i de veure molta de morta perquè vas pel carrer allà, al carrer de l'Eglésia.
0: No, està molt gran, sobretot la gent molt gran se moren. Perquè no sé com és, però era una superstició que deien que quan se'n fua i la gent se'n va. Que sé que la gent s'ha mort de fi, no. Però bueno, és una superstició, que jo sempre he dit això de que... Sobretot, però bueno, hi ha gent gran que, déu-n'hi-do, s'aguanten encara.
1: No han caigut de fues i encara són vives.
0: Però bueno, era una superstició, no, de això de... Saps? Bueno, sabem que també aquestes estacions de l'any, sobretot final d'estiu i la tardor, han inspirat cantants, com per exemple la cançó que nos de nostàlgia és El final de verano,
1: sí, del Duodinámico,
0: de Duodinámico.
1: Sí. Però això és d'un amor
0: però tu te posa un poc trista que és El final del verano. Diego, i tu partiràs. Sí. Te'n recordes?
1: Sí.
0: Allò, no sé, tu comences a pensar, a insistir...
1: Sí, sí. I, bueno, i aquesta cançó, el millor Coco, si tenia un amor i al final de verano se'n va anar, encara li fa més tristor, no?
0: Claro. Bueno, i després també hi ha cançons guapes, com, també nostàlgiques, com en Perales, Canción de Otoño, per exemple.
1: Sí.
0: I després hi ha músiques d'aquestes que te transporten, també gent que li agraden, no?
1: Hi ha de tot.
0: Beníssim. Bueno, també sabem que és qui s'avorreix durant la tardor i s'hivern a Pescabol, perquè ara ja no s'han vingut els amics de... No s'han vingut els amics del Centre de Cultura Villa Carlos, que diu que hi ha drets a programació de ioga, és qui diga de jugar a ajedrez, enguany també han tret una cosa que li diuen la zumba, que és com un ball, també no s'han fet cebre, vull dir que és qui s'avorreix.
1: Bé, jo en saber tampoc m'avorreix, perquè m'agrada anar amb una amiga en el club de jubilats i jugar bingo, I, bueno, i després també, ara dia 1 d'octubre començarem en Espoli la gimnàsia aquesta que fem, dilluns i dimecres. I bueno, després, els dies que no vaig a la gimnàsia, vaig a caminar amb dues amigues. I bueno, i mos entretenim, tampoc no te penses que m'avorresqui, no, feines de casa i, bueno, i moltes coses que hi ha, també. No te penses que...
0: Pues mira, Mari, no. a tu que t'agrada... No s'han enviat a ioga. També hi ha cuida l'esquena, per fer exercicis con la silla.
1: S'ha
0: apartat aquest de zumba, que és com una espècie de ball.
1: No me falta més que zumba, jo.
0: I després, en Paco Vallejo, la seva escola, per si que li agrada les cadires, que diu que va bé pescar.
1: Pescar.
0: Estem a devolinar
1: la mente.
0: I després, dissabte aquí ve, a les 11:30, no s'ha passat en Miquel, que hi ha un concurs que tens que muntar en dues hores un puzzle de 500 peces.
1: Compte tu. Quasi res. Això ni en dos dies.
0: 500 peces.
1: Que va, això és molt.
0: Pues, pues és el segon any que ho fan, eh? I diu que hi ha, bueno, hi ha uns premis se poden apuntar per parelles i tot.
1: Sí.
0: Gent, tu, ja, però té que tenir totes les peces ja.
1: Jo quan en Cristian i l'he petit
0: que és que tenia, jo no ho he estat mai de puzzles.
1: M'acostava, sabia més que jo, me deia, ja estava aquí, ja estava allà.
0: Sí, no, tu no ho he estat mai de puzzles, mai. No, ni que a vegades t'han regalat, però jo que no...
1: Sí. Jo qualque estona, quan estic així, que la tele no m'agrada, doncs, pues, faig solitaris, m'agrada, mira.
0: Ah, joc de cartes.
1: Jo no sé, mira.
0: Joc de cartes.
1: M'agrada molt jugar a Dominum Salvat.
0: Ah, mira, clàssic. Doncs pues mira, Mari, t'ha de dir una cosa. Ara que dius de cartes, fa uns mesos va sortir per IB3, ho puc dir perquè nosaltres tenim conveni amb IB3, tant en la ràdio com la tele, perquè a vegades s'han fet coses amb ells, que van xerrar de que donaven classes, que jo no sé, a Mallorca, jo aquí no sé si agradaria o no sa cosa, però agafaven hores d'escola i d'instituts a Mallorca i ensenyaven a sa gent jove a jugar a truc.
1: Ah, no he sabut jugar mai a truc.
0: El que era l'amo, el que era Madonna...
1: Antes jugàvem a la resposa, ara a vegades, quan anàvem a nascut de jubilats, antes de començar el bingo, pues, amb unes quantes amigues o jugàvem a novedà o jugàvem a domino, però no, jo a truc no, què va, ni pensaré. I ara juguen elles unes quantes, aquestes fitxes que se posen, el trímel, el tràmel, no sé què diuen. No, jo no me compliqueu la vida.
0: Pues això, no? I bueno, i mira, ensenyaven aquest joc. Perquè, bueno, hi ha gent que també se li incona durant la tardor i s'hivern en aquestes coses, hi ha gent que li agrada col·leccions de monedes,
1: sellos,
0: o van a fer de port, o vas a caminar pel camp, si te deixa, no?
1: Que sí.
0: També xerraven de que, bueno, que si comença a ploure un poquet...
1: Anar a cercar caragols, no sé si s'estén.
0: Estems de les catassancs.
1: Ah, sí. No hi he anat mai.
0: O dels bolets.
1: No hi he anat mai. Crec que no en trobaria cap.
0: Que se suposa que d'aquí...
1: Ni espàrrecs, tampoc. No. Cercar caragols, anys enrere, sí, però catassancs i espàrrecs...
0: Que se suposa que d'aquí a Tots Sants té que haver qualcú.
1: Supos que sí.
0: Hi ha gent que sol anar pel camp o les marines, s'insulten.
1: Que té...
0: Els catassancs.
1: Manyes per trobar-ne. Jo a caragols, hi anaven a cercar caragols.
0: Però no sé si saps pas març o no.
1: No ho sé.
0: Els caragols? Març-abril?
1: A gener o...
0: Per aquí?
1: A gener, no ho sé. Bé, ja sé que anaven a cercar caragols i en tinc una marea. Passa davant, que jo després darrere, si no has trobat quatre, en trobaré sis.
0: Una cosa també que em sembla que t'agradarà molt, també, Mari, tu que t'agrada la pesca, és que m'entrarà que ha començat la temporada d'anar a pescar raons.
1: Sí, però jo no perds raons, no, ojalà puguis pescar raons.
0: I verderols, i verderols. I verderols.
1: Sí, però jo de sort res, mono.
0: Però bueno, anar a pescar, no?
1: Sí.
0: També està bé, no?
1: Jo allà a la vorera de la mà, qualque verdureta guapa. I,
0: estàs feliç.
1: Qualque esparrat, sí.
0: Que bé, que bé, que bé, que bé. Bueno, y después, bueno, no me quiero repetir, pero ya hablaremos de aquí ya en octubre, pero me parece que pasará como el año pasado.
1: ¿Qué pasó el año pasado?
0: Llegará el 12 de octubre, llegarán las fiestas de Zaragoza y Aragón, el Pilar, Nuestra Señora del Pilar.
1: Que día hemos de posar jotas que m'agraden molt.
0: Y después sabes que ya nos adelantamos con los buñuelos.
1: No m'agraden.
0: Però començant a sortir per les pastelaries els bunyols,
1: sí.
0: I si m'apura les primeres barres de turron. Això ja hablaremos.
1: Això ja m'agrada més.
0: Perquè jo sé que l'any passat m'han fet la broma que a finals de setembre, octubre, ja hi havia les primeres barres de turron.
1: Me'n recordo que vas dir que ja havies vist per la botiga.
0: No, és bé, eh? Ara sembla que... Però jo si havia acabat de menjar la coca amb xocolata i les dolces i hi havia...
1: Ja t'ho dic, que no estarem gaire... que entrarem villantico.
0: No, però és bé, el que t'ho dic.
1: Ja pots començar a preparar el belén.
0: Sí, no m'he compte. Què trobes, Mari, però d'això que t'has dit? No s'estem enriquent, però no estarà molt. Dirà, tu, ja han posat... Bueno, l'han passat un company de feina, me va dir a setembre, octubre. En el polígono hi ha un supermercado que ha posat les barres de turró. Tu les barres de turró, tu.
1: Sí.
0: Perquè, bueno, la loteria ja sé que va començar el juliol. Els dècims i tot això.
1: Però també és prou, però és des dècims el mes de juliol.
0: Però si ve gent de fora, suposo. Bueno, Mari, ara també se suposa que vindrà la temporada de l'incerso.
1: Viajes.
0: Viajes i això, viaje con nosotros.
1: Sí. Jo de viajes nada, perquè a ti no els agrada.
0: Sí. Mari, però si tinguessis que anar de viatge, a l'incerso, per exemple, quan te toqués, on aniries?
1: No, l'incerso, per molt que me diguis com...
0: Però si poguessis anar a l'incerso, on aniries? Viatges per Espanya o per l'estranger?
1: No, me quedaria amb Espanya, però, sin embargo, m'agradaria fer un crucero. Seria l'il·lusió de la meva vida. I un tio tampoc li agrada.
0: No li agrada.
1: Me solia dir, quan de Toni partió cridava a la ràdio.
0: Però per què? No li agrada el tema d'estar tot dins un barco?
1: Mira, perquè no l'entrevistes un dia i li demana, jo encara no ho sé.
0: Bueno, que s'imagini aquesta sèrie aquella, Vacaciones en el mar.
1: Me solia dir, quan la Toña de cada partió cridava, vete con ella en el crucero. No, vaig amb ella, no, és amb tu que vull anar, però no.
0: Que bo,
1: no.
0: Que bo.
1: Ni l'incerso ni res. Que jo he viatjat molt, jo. Antes de conèixer en Tino, ja fa anys, quan t'ho mira, potser van fer un viatge, van anar per tot el nord, per Itàlia, per França, sí. Però... Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Melilla, que és el meu germà.
0: Claro,
1: i bueno.
0: Claro. Bueno, més cosetes.
1: Diguis.
0: De, bueno, que te deia, mes d'octubre. Després també una cosa que he comentat, que no sé si ho has vist a casa teva, ja m'ho diràs, segur, és que quan arriba el setembre, bueno, primer una banda tenim que és època de la recollida de rem.
1: Sí.
0: I ja se comença a fabricar el vi. Sobretot a la península que ja comencen a agafar jornaleros per a la cosecha del vi, la vendímia. Però també hi ha una cosa que m'he enterat que es fa i és que, sobretot, les nostres sàvies començaven amb les confitures i les conserves.
1: I això ja no ho fan.
0: Aquella manya de posar-ho en aquell potet. Si tenies un rebost.
1: Ho posen en bai maria.
0: Te'n recordes? Sí. Aquell rebost que hi havia a les cases antigues de molt.
1: Sí. Bé, jo quan tenia la tanca a Sant Lluís, que tenia molt d'arbres de fruita, em feia post de sofrí, post de confitura, però...
0: Tomàtic, salsa.
1: Tomàtic, sí,
0: Jo l'he vist a casa meva, no?
1: Sí, però avui en dia... Tot això s'ha perdut, Santi.
0: Perquè després tenia que preparar-te per si ve, rigorós. Compte. En aquella època era rigorós.
1: Jo no vol dir que no hi hagi qualcú que no ho faci, però la pesca trobaries d'aquest de cada 100 un.
0: Pues hi havia això. I després també m'he enterat que com era l'època de setembre, l'època de les figues de moro, feien esfigat,
1: sí,
0: que és com una sèrie de conserva, sí, que després sí, la guardaven per quan tinguessin els bunyolets.
1: Sí, sí, jo les figues de maro, no, no. Un pare li agradava molt, es depalava.
0: I les altres tampoc t'agraden, les figues normals? Una aquelles moradetes verdes?
1: Sí, una figa un dia, que... però no, no, no, no, no som animal de figa.
0: Tampoc no ho ets.
1: No, no, no.
0: Pues això, no?
1: Tens una col·laboradora molt rara.
0: Bueno, bueno, té que haver de tot. I això, i me'n record que no ho he sentit encara enguany, però els nostres amics voluntaris de la Illa del Rei, els nostres voluntaris de la Illa del Rei, el que feien era que elaboraven en ses figues que tenen allà, o hi havia figueres allà, feien un licor de figues.
1: Ah.
0: Fa molt d'anys que no ho he sentit, sí, però elaboraven,
1: sí,
0: sí,
1: un
0: licor de figues, sí, figues de moro. O de cristià. Més cosetes. Què trobes d'avui en dia dels temps? Creus que verdaderament no s'influeix el canvi de temps en base d'això climàtic, o trobes que és perquè ja no és com antes? O sigui, si estiu és si estiu, dura el que té que durar, i si hivern el que té que durar, si hivern.
1: Jo me sembla que anys enrere el temps estava més estabilitzat, ara està com a loco.
0: Sí, perquè jo me'n record que ara començarà l'època dels dies, les setmanes de vent...
1: I antes me'n record que per Setmana Santa podies dur roba de mig temps, eh? I ara... Mira, sí, és que este any encara fa calor i enguany, sí, però els temps estan...
0: Jo faig la broma que serà el novembre encara anem a manga curta.
1: Ai, encara...
0: De cop no ficarem el jersei, sí, el jaquet. Molt bé. Doncs pues el tema què, no? Jo t'ho deia perquè, bueno, quan comences la tardor, pues ja comences dies d'aigua,
1: sí, sí,
0: comences dies de vent, i supos que començaran a venir les borrasques. Esperemos que...
1: Ai, que no sigui ja com aquell dia escat de fer que va ser horrorós aquí.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: fa falta aigua, però no això. Hauria de ploure a poc a poquet, xano-xano, que deien que no... I després surt aquest vendaval i ho acaba de secar tot.
0: Claro. Mari, tu ets una persona que t'agrada anar a fer una volta pel camp o pels boscos,
1: sí,
0: acompanyada?
1: Sí, tota sola no me perdria. Per...
0: Però te digues, si anava a fer una volta, a fer senderisme d'aquest, amb unes bones bambes, anar a voltar per aquí per allà a veure coses, jo què sé, però jo què sé, a un que li agrada anar a veure coves, o a un home que li agrada veure...
1: Allò que fan, el camí de cavall...
0: Monuments d'aquests que hi ha de quatre pedres...
1: Bueno, no m'agrada molt caminar, no, eh?
0: No?
1: Ara ho faig perquè m'ho recomanen, però no... Però, bueno, un dia anar a passejar pel camp, però ara s'ha
0: acabat. Però aquella loreta no t'agrada, aquella
1: olor? Sí, sí, el que no m'agrada és caminar.
0: Però l'olor aquella d'humitat, que comença a venir ja un poc esfred, no t'agrada l'oreta aquella que te ve ja?
1: M'agrada, per exemple...
0: Terra banyada.
1: Sí, també, per veure això que fan el camí de cavall, tot això, que ni penjat jo no arribaria ni escat de cantó, no, no, no, no.
0: Beníssim.
1: Molt peruga per caminar.
0: Mari, tu saps que quan canvia el temps, sobretot, no sé com dir-ho perquè no vull tocar, no vull ofendre ningú, però hi ha gent que té aquell olfato, que tu quan t'aixeques és de matí, de molt de matí, hi ha gent que li agrada així que sent molt de matí, jo m'he donat compte que quan s'acaba l'estiu i arribem a la tardor, t'aixeques des de matí, a part que te fa vessa, xiquetes de matí, perquè ja comença a estar bé amb aquell llençolet i tal, però que hi ha unes olors màgiques des de matí, quan t'aixeques, potser passes per un forn i aquella loreta de...
1: Hombre, hi ha una altra classe. El clima ja ha canviat. I
0: després passes per un puesto, sí, i te convida a fer un cafanet calent.
1: Sí, sí, sí. És una altra...
0: I en estiu no.
1: Sí, no. Ah. És diferent. En estiu una Coca-Cola fresqueta, un gelat... És molt diferent.
0: A tu te passa a vegades quan t'aixeques per aquest temps que començarem i te ve aquella loreta de pues anem a fer un cafè?
1: Jo tinc calentet. Que cara maruja ben a prop, ve una bona loreta.
0: Vull dir que la màgia, sí, aquella, no?
1: Sí, sí.
0: Jo me'n record, però no podem fer propaganda, però jo me'n record per Dismo quan passava per un lloc molt emblemàtic que torraven cafè.
1: Joder.
0: I senties, sí, allò de aturar cafè...
1: D'aquell molinet, així, roda-roda, o bé, com canvia
0: bé,
1: tot.
0: Era
1: molt més bo. Era molt més bo
0: que a Campota.
1: Sí, era molt més bo que fer així quan...
0: Sí.
1: Després van venir els molinets elèctrics, però jo que no s'encara en tinc un d'aquest així que anaven...
0: Pues jo me'n recordo això, de que te convidava aquest primer fresc que venen,
1: sí, sí,
0: que no és fred, perquè
1: no.
0: Encara no, perquè no. Va ser manga curta, a poc, però el que dius tu, te convida ja a disfrutar d'un bon cafè, saps? I tu, Mari, quan t'aixeques des de matí, ets una persona que te passa igual que anar a ullendre amb el diari, o no t'hi ha més atenció, els diaris de matí, quan t'aixeques?
1: No.
0: A veure, el diari a la cafeteria
1: no
0: t'estira?
1: No m'estira. I a vegades hi ha coca mort aquí al castell i no m'entra molt, perquè no he mirat el diari.
0: No t'hi ha més atenció.
1: Quan el papà i el conco el tenien abonat, que el tenien, sí, i la mamà mesquina mirava el diari per la part de darrere per mirar els morts, i jo li deia, que punyetes fas que
0: començava per...
1: I ara jo si qualque dia me'l mir faig igual.
0: I l'horòscopo tampoc, ja no fas cas?
1: L'horòscopo sí, camarada.
0: Sí, ja n'hi ni tot res, que si no vol ara quan comencis dimarts té molta manya per llegir els horòscopos el seu programa, i te diu va per un i te'ls diu, saps? Però tu sí que hi creus amb això o no? Bé, jo a vegades no hi crec, saps per què? Perquè un dia me va posar el meu Géminis. Le espera una jornada de mucho trabajo. Yo tenía libre.
1: Bé, jo no hi crec ni descrec.
0: Dic, deu ser que a mi a vegades hi ha feina perquè jo tinc llibre avui.
1: No hi crec ni descrec, però bueno, hi ha coses que a vegades si t'has endevinat de rebot, Pep, mira.
0: No, bé, però tu hi creus amb això un poquet o no? Amb els astros i tot
1: m'agrada, això? M'agrada, llegir-ho, sí, de sol, sí. Antes comprava 10 minuts, ara no ho tinc, però bueno, sí. M'ho mira a vegades, tant en quant, però no.
0: Sí,
1: i el diari ja t'he dit, faig el qual que se mamà.
0: Però això que has dit tu, Mari, en tots els respectes, les famílies que han perdut un familiar difunt, o diversos, jo me passa el mateix, jo a vegades dic una esquela, i per exemple surt el Castell, Mou, Sant Climent, i jo no sé qui són.
1: Clar.
0: A vegades sí, perquè te surt el mal nom, sí, o la família, tal, que a vegades m'enduix sorpreses de gent que coneix, però, i després acaba d'un parell de meves setmanes o això, m'ho trobo un familiar i me diuen, se va morir sa dona,
1: o
0: se va morir ma mare, o és qui sigui, t'ho penso. Oh, però sí que es ve que era, havia sortit sa capa, no li acabes de prendre...
1: Bé, jo divendres també vam fer el funeral d'una de 60-60 del Castell, i jo la vaig a venir guiera.
0: Per això, saps? I antes, amb el tema dels mal noms, que ho van xerrar un dia amb tu, perquè s'ha mort, es fi d'Esferrer, o s'ha mort na Maria de sa botiga, i tothom sabia qui era.
1: Exacte. Però ara...
0: Sa família tal, sa família qual. I clar, ja això dels mal noms encara es manté, però no tant, no?
1: Jo tinc un mal nom, na Maria de Cas Barberet.
0: Hi ha molt d'orgull, clar que sí, eh? Però va dir que era sinen, no? Encara hi ha gent que a l'esquerra li posaven el nom i tal, i clar que sí. Molt bé. Més cosetes, Mari. Quan vas a comprar, que per desgràcia aquí és que estigui bé, ja molt també, ja començam a... Quan vas a un lloc a comprar...
1: Perdona, jo te sent més la música que tu, quasi.
0: Ah, perquè havia pujat. Ara ho estàs bé? Ara ho també, que havia pujat. Mari, quan comences a tardor... que, bueno, sempre anem allà mateix, no vull ser un cansat, perquè a medida que som un cansat sempre trec la plaça de Mou, que no puc fer de més.
1: Perquè és de Mou.
0: Si na Nini m'escolta de dir, sempre treu la plaça, que ella li fa molt d'orgull, perquè va fer molt d'anys de la plaça, na Nini Mercadal, que d'aquí la saludam, però, no sé, jo m'adon compte de que feien el canvi d'estació. Per exemple, ens estiu hem disfrutat pues, de totes les fruites que tu saps, a Síndria, ara venia l'època d'esmaló de tots anys, hi ha hagut les perunes, i aquí quatre dies pues, traurem els munyacos, que segurem en els xupes també, saps? Però hi havia els munyacos, hi havia les castanyes, quan siguis moment,
1: tot això,
0: els gínjols, i totes aquestes coses, saps? I, clar, i quan comença a veure aquestes coses, pues, els primers els catalans forasters, com bolets, que deuen ser valencians o catalans,
1: bueno,
0: no sé.
1: És igual.
0: I tu dius, això ja comença a fer tardor, això. Sí.
1: Això és una cosa que els catassans tampoc no me...
0: No?
1: No me maten ni espanta.
0: O els bolers tampoc? No?
1: No, però, no me maten ni espanta.
0: Però jo sé que els primers que surten són valencians o bascos, me sembla, no? Que diuen els bolets o...
1: Hombre, hi ha que gent content que diu que els d'aquí són molt més bons, però bueno, jo com que...
0: Sí. Jo sempre havia sentit, Mari, tu que t'agrada la cuina, jo sempre he sentit que quan, en tots els respectes, que quan proves un bolet d'aquest de fora, pues, hi tens que ficar alguna cosa per donar-li més gust, perquè clar, és totalment diferent dels de Menorca. Jo què sé, hi pots ficar, jo què sé...
1: Jo a vegades...
0: Una salxitxa...
1: Així sí que m'agradaven un poc, en salxitxa, en botifarró... Saps, així, però així com hi ha gent que diu que agafa unes catassans que se'n menja a la planxa... Bueno, si vaig un postre molt dolent me'l menjaré, però si jo me'l hagués de fer tampoc...
0: I després quan ve l'època ja dels esclatassants de Menorca, però tothom sap que se li fa la picada aquella d'ara...
1: Ja hi juga verd, claro.
0: I és diferent, no?
1: Sí.
0: Però va dir que el primer... Clar, nosaltres sabem que els de Menorca som de paladar...
1: Sí, de paladar fi.
0: I això de fora sabeu que no estem acostumats.
1: Però jo avui en dia quasi tot ve de fora.
0: Sí, perquè jo me'n recordo que, bueno, que a vegades m'han dit però són rovellons d'aquests de Catalunya. Catalunya, o de València, o bascos, sí, saps? I això, no?
1: I quan no en tenim d'aquí, si en volen, clar. No queda més remei.
0: I després, en canvi, hi ha gent que corre per aquí, per allà, i t'adu un bon paner,
1: Sí, hi ha gent que té manya, eh?
0: Sí. Pues, Mari, què t'assembla? Bueno, te tindrem dins el mes d'octubre, però què t'assembla si començam a... ara que ja acabant l'estiu i han estat tot l'estiu predicant que no han d'abusar de la pomada, que no han d'abusar de l'alcohol, que han de respectar els cavalls, que han de respectar les festes, que t'assembla si ara començam a predicar ja per quan venguis temps que comencin a cuidar els boscos, que han de cuidar les marines, que esquiveix a casca de sants, que no sembli que vingui un natí de marrastrillo, que t'assembla tot això començam a...
1: Sí, perquè ni deu bé que li deuen fotre a matar quan agafen un escatassant,
0: que és bé. És que jo a vegades m'han dit que hi havia qualque animal que anava amb borrastrillo.
1: Conte tot.
0: I semblava que havia passat Natila i amb els bàrbaros. No, però començam a predicar un poc en aquesta bona gent que farà sa volteta pel camp, pels boscos, aquest pròximes setmanes.
1: Ah, i sa gent cuida tan poques coses, fill meu.
0: En sumitat, no? En començar a fer una volta pel camp, però bueno, que hem de respectar, no? Perquè s'aixerà molt dels incendis.
1: Exacte, n'hi ha hagut molt d'incendis. Jo no sé si és provocat i si no és... Però des de l'ego, si és provocat i es d'agafen, jo penso que es quedaria poques ganes de...
0: Faran ses misses cares.
1: Sí.
0: Molt bé, Mari. Doncs això, començam a fer un pot de...
1: Hombre, jo demano respecte perquè el cant també...
0: Clar. I sobretot una cosa que també hem de remarcar, sobretot respectant en aquell ofici tan antic que era es d'aparador, te'n recordes? Paret seca?
1: Ah, sí.
0: Feien sa paret seca?
1: Sí. Que jo crec que ja no n'hi ha, que en fan de paret seca.
0: No, però sé que hi ha molta gent que vota tanques
1: i
0: ho fot tot baix. Bé, una vegada vinguem pel castell i l'ha passat o salta, vaig veure que havien tirat...
1: Sí...
0: Paret,
1: és que hi ha gent incivilitzada, fill meu.
0: I després una altra cosa que també passa és que quan van a fer o feien el camí de cavall ho deixaven obertes les barreres i podien sortir com que ve
1: hi ha gent que no se mereix ni
0: les vaques
1: hi ha gent que no se mereix ni bueno,
0: deixaven les bísties obertes
1: sí,
0: sortien els benets per allà, les vaques sí. Per allà, no? Vull dir que també hi ha respectar
1: hi ha gent per tot
0: però, finques, les tanques
1: per molt que diguem que ho facin bé aquesta gent no li fa
0: beníssim. Mari, tu has tingut família de camp?
1: No.
0: No, no estic tant antecedents de família del camp.
1: No.
0: I això que contaven, que ho han comentat avui, de Sant Miquel a Nadal, ho has sentit o no?
1: No.
0: De joguer, que canviem en el joguer amb els missatgers i fent 3 mesos de feina fins Nadal.
1: Ah, no.
0: Ara per Sant Miquel no ho havia sentit mai.
1: No.
0: Pues mira, pues sabeu que hi feien...
1: I això què és que feien?
0: El dia de Sant Miquel, el 29 de setembre, els pagesos acabaven el joguer, perquè el mes de juny havien tingut molta feina, havien segat i tot això, i els hi feien un contacte de 3 mesos més, fins Nadal.
1: Ah, bueno, beníssim.
0: I preparaven la terra, llauraven, i aquesta cançó aquella que diu... com era? L'amo de Son Carabassa va tenir com era. No, sé què hi diu. Van jugar 2 moixes de Sant Miquel de Nadal o alguna cosa així. Te'n recordes la cançó aquella com era? La cançó aquella que ho deia un trosset de so.
1: No sé.
0: Van jugar 2 moixes que no sé què, que van jurar... No, ara me'n record, però hi ha un tros que ho diu de Sant Miquel de Nadal.
1: Avui en dia ja n'hi queda molt poc.
0: Santi,
1: queda molt poc pagesos avui en dia. La terra és molt avall.
0: Sí, ja no me'n recordo, però hi ha un tasco diu que jugaven de Sant Miquel de Nadal 3 mesos
1: i
0: després acabaven, venien les festes de Nadal i els hi donaven l'aguinaldo
1: I avui en dia poca pagesia ja tot acabarà.
0: Sí, i tant. Bueno, una cosa que sí que està d'acord amb la Mari.
1: Digui's.
0: És que t'agrada lo nostre.
1: Sí.
0: Els productes de Menorca,
1: que
0: encara hi queda cosa.
1: Els de fora també no me desagraden,
0: sí, però vull dir,
1: perquè avui en dia va a la botiga i ho has de comprar, tant si t'agrada com no, però jo les coses d'aquí m'agraden.
0: Per dir que sempre mires per allò d'aquí, o no?
1: Sí, que sí.
0: Vull dir, quan és època t'agrada comprar coses d'aquí, no?
1: Que sí,
0: o sigui,
1: que
0: pots comprar unes pomes d'aquí, unes taronges d'aquí, uns tomàtics d'aquí...
1: També, Tot molt car, però bueno, mira, no ho sé.
0: Bueno.
1: Un de comprar.
0: Mari, aquests mesos d'estiu passat han passat qualque anècdota? En qualque estranger, en qualcuna persona de fora que ha vingut al castell a veure coses i t'ho hagin demanat, no sé, t'ha passat alguna cosa curiosa que no sigui...
1: No, jo, molt de guiris, ni un, jo dic...
0: Sí, que teniu els hotels per la vora.
1: Jo ara que vaig a pescar, que ara ja ha baixat bastant la temporada, se nota, però molta gent per Facebook se queixava del turisme, inversió de turisme, sí. Però bueno, vam, aquí a Menorca...
0: És que vivim de sol, vivim a menys dels anys 70, tot que van començar.
1: L'altre dia hi havia un sabàrgar que allà de Fornells i jo estava allà que ratllaven i deia, diu, si no viene turisme, hi ha un foraster, diu, si no viene turisme, diu, no, tots els llagostes no ens de poden vendre en el restaurant.
0: Claro.
1: I ja quedant sense
0: claro,
1: feina.
0: Claro, Mari, però és que és bé. És que això, bueno. Jo ho vaig xerrar amb un vigilant de l'aeroport, que un guàrdia jurat que m'ho contava, que hi venia de Sevilla fent la temporada aquí, i m'ha dit que ell tornava a Sevilla a fer-ho de la vendímia, això que fan de temporero d'aquest, saps? Sí. I jo li deia que aquí a Menorca, antigament, pues, la gent vivia de la pagesia, hi havia pagesos, hi havia pescadors, però que després van començar amb indústria, hi havia indústria, hi havia bisuteria, i després ja va començar el boom de los anys 70 amb el turisme.
1: Que vaig per cada corp i cada les fonts, perquè van d'embons i tot això. Hi ha gent d'aquí, però, o forastera que viu aquí, però la majoria són turistes i diuen, ai, que mos deixen porqueria, bueno, porqueria, hi ha gent d'aquí que en deixa més que els turismes de porqueria.
0: Bo, i és d'aquí també, eh?
1: Per això que dic, hi ha gent d'aquí...
0: S'esfiga d'un altre paner.
1: Bueno, res, un desastre. Ara vull per el moll d'aquest que hem fet nou, la passarel·la nova, jo, no és una altra cosa, diferent del turisme, jo no hi sé, les pixades, les cagades, el cac hi havia. N'he passat un i jo seria dolent.
0: No, Mari, jo no sé si ho tenc que dir, però no són xivistes. Hi ha gent que no és xivista.
1: Bueno, n'he passat un.
0: No en saben de
1: xivista. Amb un altre al costat, el cap mullat.
0: No,
1: i ell amb el mòbil, i així el cap caga damunt del banc. I jo estic allà pescant. I li dic, escolti, dic que aquí no és per venir a fer caquites en castellà, li dic, perquè no sabies.
0: Però t'has d'enfadar.
1: Que no, i he passat, i he deixat la porqueria allà. No. Quan, plep.
0: Fan, una bona multa, li hem de ficar.
1: En seres, pots cridar? Pues venga, no senyor, tot de fora.
0: Bueno, Mari,
1: aquesta vergonya...
0: Jo t'ho puc dir, en el diari Menorca, que és de les dies, amb per exemple, va sortir, en el programa de festes, va sortir que dia 7 no hi havia recollida de fems. Perquè la brigada de limpiesa tenen dret a fer festa.
1: Claro.
0: Que això passa el dia de Nochebuena i passa per Nochevieja, que tu estàs sense teva família.
1: Sí.
0: Aquell dia no se'n recorda ni de la garnera, ni de la camió. I la gent s'acaba a fer. A les 4 des que vespre de dia 7 hi havia bosses de fems.
1: Sí.
0: I tu penses, i és qui ho replegarà?
1: Sí. Pues, jo no sé si m'ho agrada aquest porta a porta. Jo aquest porta a porta no m'agrada.
0: Sí.
1: Però menys m'agrada la porqueria que deixa la gent.
0: Ja, però jo estic xerrant de civisme, saps?
1: I no, de civisme.
0: Però és que avui en dia tu vas pescar i hi ha un que te tira un bot i ho penterra.
1: Exacte.
0: Ja ho fes tu i ton pare tenia
1: la sensació. Que deixa una bossa aquí salta allà, que és que no té cubos per deixar o no?
0: És que jo, Pepa, jo me'n recordo que tu quan eres petit, jo que a mi no ho vam fer, però anava aquí fiat a menjar el bocadillo quan sortia d'escola a les 5 i amb el paper de plata i sí que hi ha entera que aixeca això i la papadera.
1: Exacte.
0: És que me sembla que és un pot de civisme, d'educació, saps?
1: Però és que ara no són fies, no, eh?
0: I ara un veu una Coca-Cola, un veu una Coca-Cola i te la deixa damunt la paret.
1: Mira, l'altre dia, el banc d'allà, tenia la papelera quinta i a la cadira i ells allà, bosses de patates xurres, pots, i jo passava, dic, monos, dic... Encara me van contestar bé i me diuen, ai, perdone, senyora, van agafar i ho van tirar. Però a vegades...
0: Fiats educats. No, però t'indigna.
1: Sí.
0: Bueno, Mari, avui ja menjarem el món.
1: Ho hem menjat tot avui.
0: Clar que sí. Bueno, i més cosetes, pues, el que te deia, pues, el tema de ses botigues, que veus la cosa de cada època.
1: Sí.
0: I, bueno, comença a fer un pot d'il·lusió.
1: Sí, ja.
0: Na Mari, quan s'acaba l'estiu, comences a guardar roba d'estiu o esperes que barati?
1: No, ja n'he canviat de roba. Aquell dia que he pescat de Fibló ja vaig tenir molt de fred i ja les coses amb els tirants.
0: Sí?
1: Però això t'he dit que disposa i...
0: Però les camisetes de manga curta encara te no te té guardades, o no?
1: Els camisons amb estiràs, tot, ja ho tinc guardat. Ja m'he apurat tot l'estiu, només tenia el llençol de davall. Ah, eh? I ara, aquest dia, ja m'he posat el llençol de damunt, tapadeta fins al coll.
0: Ah,
1: no, sí.
0: I t'agrada la fredor aquella, no? Que sents
1: sí,
0: un poc.
1: Sí, no.
0: Però els temes de mantes, això, ja començant per novembre i desembre,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, mantes, encara no me fotis, però...
0: I com a llits, això, més endavant. Però vull dir que ja comences a fer un poc de canvi d'armari,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però veig, sí. Mira, som fredolegues, jo que voleu, com us digui. Tenien les finestres obertes l'altre dia, les cortines que anaven i venien...
0: Però les finestres no se tancaven encara, no? Esperes al final d'octubre, millor.
1: La porta d'insot oberta, les finestres obertes del menjador, amb un aire, mira, dic, jo estic congelada, que dins el tancau.
0: Molt bé.
1: Per paga, que nostres són molt calorosos tots.
0: Molt bé, Mari. Més cosetes que vulguis comentar. Tema de menjar. Insistiu, ensalades... saladilles, coses fresquetes, però ara quan canvi, es canvi d'estació, encara no vas de verdura, això sí. Bé, aquesta pregunta sé que no te fa il·lusió, però quin menjar feu?
1: Bueno, tu saps que enguany verdures...
0: No, però tenim, canvi d'estació...
1: Ho tenim a la llista, no?
0: Però d'assistiu així a otoño, com ho fas? Bé. Vull dir, canviar, a part de gelats que ets amantents, com vas, tema? Més frutos secos, més ensalada...
1: Ara frutos secos sin sal, perquè per l'atenció no és bo. Bé, jo, que vols que te digui, brou em faria tot l'any, però que meva brou en sessiu no em volen, perquè me diuen és calent, bueno, pues, tu t'aprens la sopa freda i t'aprens...
0: Però, vull dir, comences la temporada de brous ja es canta setmana, o millor fas un plat de viandeta, o encara és prest.
1: Jo em faria de brou, però ells encara no em volen, i llagús també, jo llagús em menjaria tot l'any.
0: Unes genties, una mongeta.
1: Però, a que meva, el llegum en estiu, amb ensalada, encara un poc.
0: Què
1: però...
0: feu? Menestra d'aquella, no? Ensalada com menestra, saladilla com menestra d'aquella.
1: Ai, no ho sé, feu el que podem, vosaltres ho sabeu ara.
0: No, però jo sé que quan fes una ensaladilla...
1: No, jo quan faig...
0: Fiques tot aquell de bastanaga i rada d'aquell...
1: Jo quan faig una ensaladilla bona, però quan faig ensalada de mongetes velles, hi pos, bueno, de tot, eh? I palites de mar, i pos maïs, olives...
0: Bueno, ara estic content perquè sense fer propaganda no ha hagut una empresa de maonesa que ens ha donat xerró en els de Mó i en els de Menorca.
1: Claro.
0: Que ja no és maionesa, és maonesa.
1: Maonesa.
0: Com el pan i el vino.
1: Maonesa, res de maionesa, maonesa.
0: Va ser una alegria, perquè hi havia gent que deia so de satxe. No, so de satxe, no.
1: Sí. Que sí.
0: Claro, és que és maon. Vull dir que som on sí, i de bon surt el formatge.
1: Exacte.
0: I la maonesa té la seva història. Sí. La maonesa amb el vinagre i en sou i tot això, no?
1: D'això vinagre no n'hi posa la maonesa, no?
0: Oli.
1: Oli.
0: Però vull dir que ens van donar la raó, eh?
1: Sí. Jo m'agrada fer-la amb morter. Que
0: aquests francesos deien que això era seu, que va venir el duque de Richelieu, que era el nebot del cardenal dels mosqueteros. Era un nebot que va assistir, aquest senyor, i el cardenal també va assistir, el que no sé si era tan dolent com a la pel·lícula, i diu que va venir aquí i tenia fam i li van fer la mascleta aquesta.
1: Li va agradar i va pensar que era seva.
0: Salvant-ho França.
1: Sí.
0: Pues estic content, al final, sense entrar en polèmiques, però no es van donar Sarró.
1: Que sí.
0: És que va sortir este tot narguinyano fa anys i va dir-ho del formatge de Mou.
1: Sí, i un bon orgull,
0: Claro. Hi ha que cuidar aquestes coses, Mari.
1: Hombre, claro que hi ha que cuidar.
0: De sa cuina i tot això, perquè molta gent diu, això... Però tot el que van xerrar aquell dia de ses mides, de ses llibretes i tot això, hi ha que cuidar-ho. Sa recepta...
1: Tot, però... La joventut d'avui en dia ja no ho fan, això.
0: Claro.
1: Compra un pot de maonesa feta i va queixuta.
0: Sí, jo encara que m'heu vist amb el mortadel, el que deies tu, de que no se t'ataets maonesa quan feies escaragols i tot això.
1: Mira, ara l'altre dia vaig fer una coca, una coca de Danone, diguem, de llogur.
0: Sí, llogur.
1: I ses clares... I em vas allò, tenc un de so manual, però no, venga, i en Cristo me deia, iaia, què haces? Dic, mira, i això què és? Dic, això són les clares de los huevos, dic, la iaia la merengue. Dic, i verà, luego la iaia te posaràs, però així no sé què era, se caerà, iaia, bueno, fins que... I, bueno, va quedar tordit, tu dic, ho veus? I això és antigua, això ja no lo hace nadie. Dic, i ara, dic, la iaia,

0: ti también. Mari, un beso, guapa.
1: Gracias, cariño.
0: Gracias, cariño. Molt bon programa, feis.
1: Bueno.
0: Una abraçada, cariño.
1: Adéu, mona.
0: Adéu, guapíssima. Adéu, mona. Adéu, Santi. Adéu, guapa.
2: Adéu. Gràcies, Marga. Adéu.
0: A tu, prenda. Adéu.
2: Bueno, està en Marga. En Marga Lombarte. Ja t'ha donat la benvinguda.
1: En Marga Cometes, li deia. No, tot sempre també.
2: Sí, m'ho va contar de sa botiga de...
1: Bé, jo, és que tu el programa és tu, jo. Mira,
2: bueno, però de tot el que enxerrar, me sembla que podem donar una lliçó de que no se perdi, no? Començant per cuidar els carrers, cuidar la nostra gent gran, hem d'escoltar més la gent gran, hem de cuidar-los, hem de respectar tot el que ens van ensenyar, hem de jugar en la terra, hem de cuidar els productes. Em sembla que avui podem fer una bona classe.
1: Moltes coses, sí. Podem fer un llibre. Podem fer un llibre.
2: Beníssim. No sé, pots acabar amb alguna cosa? Vols dir alguna cosa antes de despedir-te fins a octubre?
1: Doncs pues mira, vos vull dir que mos he trobat molt guapos a vosaltres tots dos.
2: Bueno.
1: Mos he trobat canviats, eh?
2: Bueno, passant molt de mesos.
1: Bueno, pues mos he trobat guapíssims. I bueno, i que la gent s'animi, que mos escolti tot el que en dic, a cuidar, no? Perquè
2: claro.
1: El principal, sobretot el castell, eh?
2: Sí.
1: Ho cuidin i que no deixin porqueries i que no deixin de tot.
2: Claro que sí.
1: Però bueno, és així.
2: I ara, la darrera pregunta que t'havia fer. Tinc aquí una llista de coses típiques de la tardor i vull que me diguis si t'agraden o no t'agraden.
1: Vinga, va.
2: Vale? Sé que els bolets i els escatassancs m'has dit que no.
1: No, però bueno, ara... que no.
2: Bueno, que ha fet una carota d'aquella. Que a la ràdio no te poden veure, però... Eh que sí?
1: Sí.
2: Vinga, la magrana.
1: Tampoc.
2: No t'agrada?
1: No.
2: I no tens manya per triar-la?
1: No t'he dit que tens una col·laboradora molt rara.
2: Doncs pues mira, Mari, jo tinc records de ca meva, de mon pare, que en Pau descansi, que era un artista per triar la magrana.
1: Sí, sí, sí.
2: Tu haguessis vist la manya que tenia per parlar-la? I supos que molta gent que m'ha deu sentir deuen pensar el mateix... preparar
1: no sé,
2: i desbrenar aquella magrana. I allò era com passar el rosari.
1: Sí, quedava un pot de pell vermella, de pell blanca, d'aquella allò amargava, no?
2: Sí, però aquells granets, semblava que passava mon pare el rosari, aquell granet, saps? Primer, primer. I després agafava, quan ho tenia tot triat, un platet i sucre.
1: Sí, sí, però també vas papà. També.
2: Una passada.
1: I hi ha molta gent que posa granets sense salada. Però jo, com que no, la magrana ni fu ni fa... per no dir res, menys que ets escoltes sants encara.
2: Això mateix.
1: I dolç i salat no m'agrada, doncs tampoc n'hi posaria.
2: Això també. Després també, una altra cridada, anem amb una altra cridada, vinga.
1: Ara t'agafa,
2: bon que vespre.
0: Bon que vespre, Santi.
2: Hola, Juana.
0: Molt bé. Sou de Gandari.
1: Hola, Juana.
0: Hola, guapa.
1: Com va, carinyo?
0: Bé, anau molt bé. Perquè això descans és un desastre. Jo me pixo tota la setmana de motes portals.
1: Sí.
0: I vull posar una càmera, no sé per qui és.
1: No, no hi ha clarícia, perquè com que no es poden agafar, ni tant les porqueries que deixen de bosses i pots i cosa, com ho agafes en això?
2: Claro.
0: A la sera meva, de vora els containers aquells que hi ha baix, que tu passes vegada per avall,
1: hey.
0: Allà hi ha estat una setmana un sofà remput.
1: Idò, un sofà remput. Sí, un desastre.
0: I bueno. És que no criden aquests.
1: Bueno, això és vergonyós.
0: Aquí hi va haver una vesina que va cridar per aquests.
1: Una volta claro. No te fan pagar gens eres. Si saps que tarden, crida una setmana antes de trobar-ho i saps que vindran a cercar-ho. És vergonyós.
0: No, tant de tres setmanes, perquè jo vaig cridar per mòbils meus, que vaig tirar.
1: Ja, però bueno.
0: Però crides.
1: Claro.
0: Claro. Fa vergonya.
1: Sí,
0: et te cagarà des de cas.
1: Sí.
0: I no t'hi diguis res, eh?
1: No, que encara t'esbrufen.
0: Encara t'esbrufen.
1: Sí, sí.
2: Molt bé, Juana.
1: Vale, Juana.
2: Una abraçada. Gràcies.
0: Això m'agrada molt, eh?
1: Sí, bueno, vale.
2: Pues ara arribarà el moment.
0: Ja de menjat.
1: Jo no m'agrada.
0: Ja de menjat, jo sí.
2: Ah, mira, molt bé.
0: Jo saps què faig per valorar, la faig per la meitat, i m'ho faig com del guillador.
2: Fa mitat.
0: I pico amb una cuera.
2: Ah, amb una cuera.
1: Sí.
2: Molt bé.
0: I sí, tot dura.
1: I no, bellíssim. Molt bé, Juana, gràcies.
0: Dale, guapa, m'agrada moltes programes.
2: Gràcies, Juana.
1: Adéu.
2: Bueno, pues tant a Juana Plaça, que també te dona l'enhorabona en aquesta nova temporada. Bueno, i acabam amb el darrer. Meles i anous.
1: Ai, sí, m'encanten.
2: Sí?
1: Sí.
2: En bròquil?
1: No.
2: En xef Fortesa, però sí, eh? S'ha acabat el bròquil. Carabassa?
1: Tampoc.
2: No t'agrada?
1: No.
2: Poma.

0: Sí.
1: Caqui.
0: No.
1: Cacahuets.
0: Sí.
1: Què més, què més, què més? Munyacos.
0: Mitjo, mitjo.
1: Rem.
0: Bueno, de tant en quant.
1: Olives.
0: Sí.
1: Amb pinyola sense?
0: Sense, m'agrada més.
1: I després, per la gent que li agrada el peix, un moll.
0: No.
1: No. Pesca, si no t'agrada.
0: No, no, ah, menjaré un... Ara en tinc que menjar, perquè no me queda més remei. Ah, una tarda de merluza, o un lenguado, una ratjada al forn, un gató amb fesols...
1: Sí, eh?
0: Però, no, són més de carn. Jo me dones un bon entrecot ben fet i un tros de conill a la planxa, sí, sí.
1: Beníssim, sí. Beníssim. Pues, Mari Llorenç,
0: bueno,
1: gràcies per venir a fer una estoneta amb nosaltres. No, ja saps que hi ha hagut una part de l'audiència que ha cridat. Na Juana Plaça i na Marga Lombarte, però això és una mostra de l'estimació que ens té de l'audiència. Gràcies per acceptar aquesta nova col·laboració d'aquesta nova temporada de ràdio i t'esperam el mes d'octubre, si no vol.
0: Gràcies per tu. Jo sempre t'he dit que si qualque dia tens alguna cosa, pues no passa pena.
1: Ja temps, ja temps.
0: Bueno,
1: fins octubre.
0: Fins octubre.
1: Adéu, una abraçada. Adéu, adéu, adéu.

Bueno, acabem de despedir la nostra col·laboradora, na Mari Llorenç, que ha vingut a fer acte de presència en aquesta primera col·laboració de la nova temporada de ràdio.

0: I ara sentirem una veu coneguda d'una senyora de Ló, que és na Joana Pons, que ahir que vespre, un que vespre de dissabte, de setembre, va anar a actuar convidada per l'associació de veïns de l'avenida Menorca, de l'avinguda Menorca, que van fer una festada en el parque del quarter Santiago, una xantada on va actuar ella, i ara l'estem escoltant de fons. Así te quiero. Bueno, i arriba el moment de saludar en aquests convidats que vuelven a la ràdio antes de Navidad i després d'acabar l'estiu, i que és una visita que cada any no pot faltar. Passades les festes de la Mare de Gràcia d'Amor, hi ha tota una visita anual que ens fan aquests convidats de luxe, ja col·laboradors des de fa anys en aquesta casa, que si els sembla bé, han aturat el telèfon, després d'aquestes dues cridades els hem de presentar com se mereixen. I és que tenim davant els micros de la nostra estimada emissora dos representants de la junta directiva del grup filatèlic i numismàtic de l'Ateneu d'Amor. Tota una institució, l'Ateneu d'Amor, però sobretot ara tocant el tema del grup filatèlic i numismàtic. Tenim davant els micros de Ràdio Castell en el seu president, que és el responsable, el qui coordina, el qui va en el capdavant, podem dir que és el capità de la tripulació, i tenim en José Ameller. Molt bones tardes, José, com estàs?
1: Hola, bones tardes.
0: Bueno, quan t'he dit això que ets capità de davant la tripulació, és la veritat, no?
1: Sí.
0: Però bueno, ja m'haig que durs, deu ser per lo menos almirante, no?
1: Sí.
0: O no?
1: Sí, més de 20 anys, des de l'Ebre.
0: Més de 20 anys, sí. Déu-n'hi-do. Però en la mateixa il·lusió de sempre, no, José?
1: Sí, i molt més anys també, o sigui...
0: Sí. Però vull dir, quan comences nou curs, que ho hem comentat antes, sí, amb l'altra convidada, quan començam un nou curs, comença un nou curs a les escoles, comença un nou curs per les institucions, per les entitats, un nou curs per els instituts, vosaltres també començava amb molta il·lusió aquest nou curs després de festes?
1: Sí, com cada any, sempre.
0: Sempre,
1: sí? Sempre estem pensant a veure el pròxim any que podríem organitzar, o el que seria més interessant en aquest cas.
0: Sí, però jo que fa anys que us coneix, perquè sou una part important de l'Ateneu d'Amor, que ho he dit moltes vegades, que quan dem Ateneo Científico y Literario de Mahón, molta gent et fa respecte a aquest nom, perquè sabem que és un lloc de cabells blancs, de gent sàvia, d'intel·lectuals, i sí, aquí jo no tinc, sí, res que dir. Però em sembla que vosaltres, com esteu dins l'Ateneu d'Amor, com el grup filarmònic, per exemple, i moltes coses més, em sembla que podíeu rompre un poc aquesta por.
1: Sí,
0: José, no. Què els hi pots dir a aquesta gent que no tingui por de l'Ateneu? Perquè molta gent
1: no
0: té por de l'Ateneu, com una...
1: Sí, se troben... No sé com explicar-ho, però bé, no és escàs aquest, o sigui que no.
0: Que poden entrar ben tranquils.
1: Poden entrar ben tranquils, educadament ens atendran si fa falta, veus? O sigui que... O sigui, per participar, al principi necessites ser...
0: Sòcio.
1: I d'aquí comença. I després hi ha les activitats que igual a un mateix li interessarien, com en el cas nostre mateix.
0: Claro, hi ha moltes especialitats, no?
1: Sí.
0: Jo t'ho deia, per altres que tocau el tema.
1: La filatèlia nostra, la numismàtica, hi ha el cineclub, allà en aquest cas ara hi ha el fotoclub també.
0: Sí, nosaltres van tenir la sort, fa molt d'anys, van tenir la sort de poder conèixer en persona en Mario Delgado, que va ser el promotor
1: del
0: Pau Descansi de Cine Negre.
1: Sí.
0: Aquest senyor havia estat militar, retirat, i
1: ja
0: va morir fa anys, mesquinet.
1: Ja.
0: I encara se m'entén, bueno, que fan el seu homenatge, no?
1: Sí.
0: I no sé, una persona carismàtica, no? Vull dir, era sèrio perquè havia estat militar, tal, però sabia molt aquest bon home, i ho han mantingut, el de Cine Negre.
1: Sí, a veure, jo no hi particip pràcticament. Me n'entén de les activitats, però... amb una paraula, tenim bastant i prou en el nostre,
0: I tant. Però vull dir que s'ateneus i tenim que fer un, no sé com dir-ho, una descripció, perquè si tu coneixi 45 família, s'ateneu és una gran família que engloba molt de components. Tenim el grup filatèlic i numismàtic, teniu el grup filarmònic, teniu classes de pintura, tocau molt de temps. Teniu una sala de consulta, que és una virgueria, moltes habitacions.
1: Allà, escola de pintura també,
0: per això, tocava molt de temes, no? I després sé que hi ha una gran habitació per investigar de llibres, sé que hi ha totes les publicacions del diari, tots els volumens, i que ja és una bona sala de consulta, molt bé, molt bé, molt bé. I supos que des de l'Ateneu també preparant-se nova temporada del nou curs per activitats que faran.
1: Sí, ara sigui pas s'octubre.
0: S'octubre començarà. És un tema que no té res que veure amb altres, però sí que té que veure amb l'Ateneu, que us vull fer una pregunta que supos que sí que us vau entrar, de que enguany us va deixar una gran persona molt vinculada amb l'Ateneu, que va ser en Josep Begures Pintor.
1: Ah, sí.
0: Una gran pèrdua.
1: Va ser una sorpresa.
0: Ah, que sí?
1: Res, en mig any va estar...
0: Llest, mesquinet. Jo sembla que l'estic veient amb aquell capell i en ses ueres. Era una persona molt oberta i sabia molt de pintura. I bueno, tenim en Pedro Jalabert Vidal. Pedro, coneixies en Josep Begur, que en pau descansi?
2: La veritat que molt no.
0: Però
2: el tenia sentit anomenat, que era una bellíssima persona i molt vàlida
0: és comissari de les exposicions que havia fet i havia duit gent de pes,
2: ja t'ho dic, una persona molt vàlida, algú en la seva temàtica, vamos,
0: i es diria que va anar en el funeral, gràcies al camp està plena, tot, havia tocat tots els palos, tota la societat d'amor darrere Déu, vull dir que va ser una persona molt estimada. Josep, Pedro, deixant ben clar que convideu a anar a l'Ateneu a tothom que vulgui. Pedro, com llevant la por a aquesta gent que té por de l'Ateneu d'amor?
2: No, és una entitat que està oberta a tothom, és a dir, tu hi pots anar i te pots, com deia en José, te pots dedicar
1: a qualsevol activitat,
2: a sentir conferències o tot això, per això sí, clar.
0: Sí, perquè m'acosta...
2: És d'agrair que hi hagi socis, perquè és el que se manté en tot.
0: M'acosta, Josep, i m'acosta José, i m'acosta Pedro, que en el diari Menorca, ara quan comenci la temporada, sol sortir dilluns, la programació de tot el que fan la setmana, i sortir el de les tertúlies, el personatge de la societat menorquina, un personatge que tu podies demanar-li cosa, no? I omplien la sala.
2: Sí,
0: de...
2: sí. No, és que fan conferències, molt interessant i de
0: tocar molt de temes
2: i de gent molt competent,
0: per això. Pues jo me sembla, José i Pedro, que estaria molt bé, sense obligar ningú, però estaria molt bé que més d'un se fa aquest soci, que té el seu avantatge, no? A part que invertim en cultura, que és el que fa falta.
1: La sort de l'Ateneu que tingui socis.
0: Sí, perquè no sé si va ser amb vosaltres que vaig xerrar un dia, que vau comentar, o no sé qui va ser, un membre vostre, que me va trobar documentació molt antiga, de que, estem xerrant d'una entitat centenària, però que ja apareixia antigues cròniques, i l'Ateneo Científico Literario de Mahón, no sé què, i posava, estem xerrant d'una institució antiquíssima.
1: A veure, l'Ateneo l'any passat va fer 120 anys.
0: Veus?
1: La seva fundació.
0: 120 anys. Han passat.
1: O sigui, han passat molt d'anys.
0: Compte. O sigui, que estem xerrant d'una...
1: 1900...
0: Entitat centenària.
1: Sí, 1905.
0: Beníssim. José, com te vas enganxar en el tema de l'Ateneu? També te passava com molt de maonesos que quan sentien Ateneo Científico, Ateneo de Mahón, tal, te feia respecte o no?
1: Sí.
0: Perquè jo era el templo del saber, jo no.
1: En principi sí, però si hi ha una cosa que verdaderament t'interessa, ja te preocupes d'adaptar-te sí. a les circumstàncies, en aquest cas.
0: I vas dir, romperé gel. I
1: sí,
0: entraré,
1: sí,
0: no?
1: sí, sí, sí, sí. I no és res això, que trobes molta gent, que inclús algun amic de sempre, que no t'havies d'entrar, que ni siquiera ell anava a l'Ateneu.
0: Contra.
1: I per aquí, mira, per aquí van començar a anar a l'Ateneu.
0: Beníssim.
1: Van ser soci, bueno.
0: Beníssim. I en Pedro, com va conèixer l'Ateneu? Pel tema de les tertúlies? Tenies no, amistats amb jo en qualcun...
2: L'Ateneu, jo hi vaig entrar... Mo mare ja era, li agradava col·leccionar sèrius i tot això.
0: Ah,
2: i ella era, a part, era sòcia de club i una vegada per mediació d'un dels companys nostres que ho coneixeràs, en Agustí Sáenz.
0: Sí, que va fer molt bona feina en nosaltres,
2: sí, era un bon amic i tot això, doncs pues, un dia, no sé, ratllant, tengo una col·lecció de quan va morir sa mamà, i em va dir, oye, ¿por qué no te acercas con nosotros? I,
0: claro.
2: I la veritat que va ser un acert, perquè vaig trobar bona gent, jo vaig seguir en vasculacionisme, vaig conèixer persones que sabien del tema,
0: molt bé.
2: I la veritat va ser degut a això. O sigui, que...
0: Pues jo en Agustí Serra Romero el vaig enredar, bueno, si m'ho permeteu l'expressió, us vaig enredar com a vosaltres. Allò que veniu un any, us torna enredar per salt. Però ell era més difícil, perquè ell venia una vegada per mes, perquè quan van estar xerrant del col·leccionisme i tot això, van començar amb l'exposició, i va dir, però és que hi ha molt de tipus de col·leccions, xeraven de matacello, xeraven de fàbriques, d'això de fora, perquè clar, ell volia donar a conèixer un poc el tema de soda. Un dia xeraven de Zabum, va fer molt bona feina.
2: Sí, no, ell va fer una...
0: I després va haver any, hi havia mesos que la gent cridava i te deia, ah, jo que meva tinc una col·lecció de llaveros, o tinc una col·lecció... I no t'ho li deia, bueno, el dia que feien l'exposició, abans si vostè va a veure'ls, un altre tenia una col·lecció de buos, un altre tenia una col·lecció de no sé què, de sucres, de sobres de sucre, vull dir que... I va ser la manera que la gent va començar a despoetxer davant nosaltres, perquè clar, hi havia gent que a casa seva tenia coses que no ho sabien. Ah, però jo que meva tinc una col·lecció de dècims, l'altre té no sé què, i gràcies a l'any de so van obrir un poc el tema de...
2: Sí.
0: Perquè hi havia gent que tenia por, devia pensar, jo aquí som que meva col·leccionant xorrades, que no són xorrades,
2: no,
0: en el fons. Però clar, allò que un té didal, l'altre té... No sé.
2: Sol el que passa, que hi ha... Mos creiem que no hi ha gent que col·leccioni. I hi ha molta gent que col·lecciona. El que passa que col·leccionen per ells i nosaltres no ho sabem. No?
0: Però això, i van aprendre molt, també. I després va començar a tenir problemes de salut i ja ho va tenir que deixar.
2: Sí.
0: Bueno, però va fer molt d'anyets, nosaltres, sí.
2: Sí.
0: Bueno, anem amb les preguntes sèries antes de fer la presentació de l'exposició. A veure, José, vosaltres al llarg de l'any, bé, ara que ja han passat les festes de la Mau de Gràcia, d'amor, supos que ja començareu, bueno, ara ja la setmana que ve hi ha l'exposició, però vosaltres antes de l'estiu, antes de comenci l'estiu o antes de festes o després de festes, feu qualque reunió per preparar el que serà l'exposició o ja ho deixeu fermat antes de l'estiu? O sigui, per preparar l'exposició després de festes, que la feu?
1: A veure, l'exposició normalment la pensam, l'organitzam durant mig any.
0: Mig any.
1: Des que decidim
0: mig any.
1: Què hem de fer o què farem, per quan... Jo pas mig any
0: pensant
1: i
0: coordinant
1: o faguent,
0: molt bé,
1: fins que tens les vitrines altra vegada en el seu puesto.
0: Compte.
1: Però no tant.
0: O sigui, mig any de feina.
1: És feina. I sort que tinc els companys que me donen una bona mà d'ajuda, perquè si no, així tot és un poc complicat, perquè no ho sembla, no. Però
0: no se fa bon dia.
1: En aquest cas d'una exposició, li demanam un matacellells oficial a Madrid, saps? I això costa doblers, costa feina, fins que no torna els matacellos a correus.
0: Beníssim. Pedro i José, si us sembla bé, podem enviar un saludo ben cordial al senyor Rolando Ribeiro Domínguez, que enguany ha estat ausente perquè tenia compromisos familiars perquè és diumenge. I després també, de passos, si us sembla bé, podem saludar també, que no sé si deu escoltar, però bueno, per si cas que li diguin que no se n'han recordat d'ell, que és don Alonso Bressa Picasso, el president de la Federació Balear de Societats Filatèliques, que també va fer acte de presència l'any passat, perquè l'any passat vau venir... Mira per a on. Avui estem a dia 13 de setembre, diumenge, i l'any passat, en el 2025, vau venir el 14. O sigui, era un dia després d'avui, que va caure, clar, el 14 de setembre va ser diumenge, i el 13, enguany és 13, vull dir, anem un dia menys. Però vau venir un 14 de setembre, igual que enguany, més o menys, veniu sempre antes.
2: Des del problema de Alonso, sí, és que se'n va tenir que anar de Menorca i ja el president ja ho exerceix una altra persona.
0: Però bueno, si us sembla bé, fem un petit homenatge per la bona feina que ha fet aquests anys coordinant i el seu interès.
2: És que tenim un WhatsApp i estem en contacte sempre amb ell.
0: Bueno, li podeu dir que han xerrat bé d'ell.
2: Sí.
0: Quan va venir la ràdio. Bueno, hem de recordar que l'any passat vau venir i van estar xerrant, bueno, d'aquesta exposició, perquè ja és un cerimonial, no? Cada any venir després de festes a xerrar de l'exposició que us dona feina de mig any de preparació, que no, que això no són bromes, eh?
2: A fi de compte, pensa tu que nosaltres durant tot l'any, exceptuant el mes o dos mesos d'estiu, tots els divendres mos reunim a l'Ateneu i allà xerrant de què és el que tenim que fer,
0: claro.
2: Mirant si és un any que és dedicat a una persona determinada i bueno, i entre tots pues
0: beníssim.
2: Agafam el tema per l'exposició, no?
0: És difícil a vegades, José, com a president, es preparar l'exposició, però si és un any que no hi ha tema, perquè enguany aquest 2026 ha tocat temes, han tingut la visita del Papa, ha tingut temes, no sé, temes bons i temes dolents, però si és un any difícil, temes difícils, assassines, a vegades trobar un tema difícil, si no hi ha una efemèride d'algú, ho teniu difícil triar un tema per dir, bueno, per setembre ho hem de tenir aclarit.
1: Sí, exacte. A veure, difícil, bueno.
0: Jo sé, ja per guany s'acompleixen 100 anys d'una entitat, però vale, però farem això, però si és un any que no hi ha
1: lo
0: tema...
1: El que passa és que quan dèiem això, ja pensam que en què podien dedicar aquest any l'exposició. Bueno, pues comences a cercar, comences a pensar, a mirar, sí, fins que apareix alguna entitat, sí, o personatge, i fins que mos reunim cada divendres, com ha dit en Pedro, veus, i allà decidim què és el que us interessa o com us agrada més organitzar per aquest any l'exposició.
0: Molt bé. Però mira, José, si m'ho permeteixes, hi ha una altra associació que du molt d'anys a Menorca, i a Mó, que me sembla que ho sembrau molt, eh? Que és el grup de percebristes de Mó.
1: Sí.
0: En Jordi Ferrés, que ara ho du a Espí.
1: Sí,
0: que aquesta bona gent, quan ja ha passat la festa de Mó i quan s'ha preparat els diorames.
1: Sí.
0: Sí, això no fa un dia, vull dir, comença. I fan, enguany farem, però l'any passat va ser la mola. Sí. Farem diorames sobre la mola, i enguany serà un altre tema. Dic, et sembla molta, us sembla, sí, dir, vosaltres mig any preparant i també, i un tema per s'any, vull dir que us sembrau molt a ells, sí, eh?
2: És el que dius, eh? No, no,
0: hores i hores.
2: No ho pots fer.
1: A veure,
2: no,
1: el que passa que nosaltres...
0: En francès.
1: Duim molt més anys.
0: Ah, que és passebrista.
1: Nosaltres duim 109 anys.
0: Compte, i ells són del 1972, sí, però que es va fundar el grup de passebristes a Sant Francesc, me sembla. Fa anys. Però vosaltres sou més antics.
1: Sí.
0: Però vull dir que ells,
1: sí,
0: també preparen un tema, pel diorama...
1: Nosaltres, el grup filatèlic, 1906, un any després de la fundació de l'Ateneo, dins les actes de l'Ateneo o la revista de Menorca, ja sortim nosaltres, ja sortim el filatèlic.
0: Bueno, això per dir que us sembla molt més tema de preparar l'escola, que ell també se tira mig any per tenir-ho que dir per Nadal. Tenen que tenir els diorames, això molt bé. Tocau temes també.
2: No se poden fer les coses d'un dia per l'altre, necessiten un temps perquè...
0: Beníssim. José, és difícil preparar una exposició, perquè sé que compteu amb l'apoyo de l'excel·lentíssim Ajuntament de Mó, de socios, de l'Ateneu, però és difícil? Vull dir, cada any que passa, a part de que fem anys, és difícil? O ja ho teniu per mà? De dir, bueno, senyores, ara m'he passat les festes, ja hi ha l'exposició, comptem amb això, comptem amb allò, tenim aquests poemes...
1: A veure...
0: Com està el tema? És complicat cada any muntar una exposició.
2: Ja la veritat és que de cada any ens trobam amb més problema. Perquè tens que tenir en compte una cosa, que els socis de Filatèlia som gent que ja tenim una certa edat. Ah. I, o sigui, joventut, tenim un jove que d'això... I clar, i nosaltres hi ha coses que muntar una exposició vol dir fer un esforç. I avui en dia...
0: Un senyor esforç. Perquè jo encara me'n recordo un any que vau venir aquí, amb gent que ja no és entre nosaltres, però sempre ens recordarem, que vau anar a Es Victòria. Allò no era molt de pavo, no, eh? Quan vau anar a Es Victòria, en el carrer Sant Roc, que vau traginar estanteria. Sí. Això no és molt de pavo, no? Però ja tenia que anar allà i escales per amunt.
2: Santi, però això per això nosaltres ho hem d'agrair molt a l'Ajuntament. Perquè els muntatges normalment m'ho fa la
0: brigada. I ara estan
2: allà. Quan poden.
0: Quan poden. I ara són setmanes també que anem de jatreo, perquè tens molt tot el Nadal.
2: Exactament.
0: És festa.
2: Per això estem contentíssims amb l'Ajuntament i altres entitats.
0: Però heu fet sacrificis, d'això de traginar aquí ja, desmuntar coses, i ara tinc que agafar aquesta exposició i dur-la a tal puesto, perquè jo la tinc a la meva guardadeta. Vull dir que no és tan fàcil, eh?
2: No, coordinar la gent per els dies que tenen que venir a Montaler.
0: Claro, perquè tu, jo que sé, Pepa, tu almenys ja té un senyor que tingui uns albums de monedes i bueno, ara tinc que exposar això.
2: Sí.
0: Fes que Borinaró, Colucaró...
2: A part de que és una responsabilitat, no? Te deixen unes col·leccions que tu has de custodiar, o sigui...
0: Però, bueno, gràcies a Déu no passa mai res, o no? Coca desgràcia, de dir, bueno, han perdut això, han reput això... No, passa mai.
1: Algun detall, però no. No és un problema.
2: Sí, tonteria, cosa de tonteria,
0: beníssim,
2: però no.
0: Beníssim. Bueno, i ara ve la sorpresa. Ha passat un any d'aquell diumenge 14 de setembre del 2025, ha passat un any, tornant tenint els bons amics del grup filatèlic i numismàtic Ateneu de Mont, José, el seu president, i en Pedro, com a representant de la Junta. I quina és la sorpresa d'aquesta exposició del 2026? Sense descobrir coses, però quina és la sorpresa?
1: En aquella dedicant, vols dir?
0: Sí, José i Pedro, quina sorpresa donau en guany en el nostre públic menorquí?
1: Bé, a veure, aquest any en principi estem un poc dubtosos a veure en aquella podríem dedicar i començam a cercar, i no sé com va ser a Pedro que va aparèixer
2: el senyor Cosme.
1: Cosme Sants.
0: Que guapo.
1: Un company de sempre.
0: Sí.
1: De cares de filatèlia i monis, col·leccionisme en general.
0: Ah, però serà motiu.
1: I m'ho va semblar que seria interessant dedicar-li a aquest senyor, que per cert ja fa 12-13 anys que va morir.
0: Que ens va deixar. Pues jo te dic una cosa, José i Pedro, que jo vull creure que deu estar content d'aquest homenatge que li vau fet, perquè, no sé, a vegades quan xeram d'una persona que se n'ha anat i sobretot si traeix coses seves, doncs sembla que se manté viu, no? Jo vull creure que estarà content, no?, aquest homenatge que li feu en que sigui pòstumo, de dir, mira, tant d'anys de dedicar-me...
1: En principi nosaltres li agraïm a sa família.
0: A sa família, clar.
1: Una filla i un fill que té, o tenia, bueno...
0: Clar,
1: i,
0: però estic content,
1: perquè mos van donar les seves col·leccions privades d'ell, saps?
0: Ah, mira.
1: A l'Ateneu.
0: És el millor regal que es poden fer.
1: I ja tenim allà guardades,
0: Amb molt de carinyo.
1: Amb carinyo, sí, la veritat, perquè en Cosme era un personatge de col·leccionisme total. A més, era, va ser monitor de, així com muntar una col·lecció de cellos, saps? Te mostrava i t'organitzava de tota manera. Sí. I bueno...
0: I, José, una pregunta personal que te faré abusant un poc de l'amistat que te ten de tant d'anys. Quan te mires aquesta exposició del senyor Cosme, que en pau descansi, qualque estona sempre que el tens de vora tu, o no? Allò que tens com a, no sé, com una presència de dir, mira, això et seu, saps? T'ha passat o no?
1: Vale.
0: Cada un creu el que vol, vull dir que no estem xerrant
1: no,
0: de...
1: No, no, hi penses, hi penses.
0: Però com una presència seva...
1: Sí, perquè, a veure, jo hi tenia... No vull dir molta amistat, però ens coneixíem bastant, perquè tant ell com jo estem abonats a un país, el Vaticano.
0: Això, la ciutat del Vaticano.
1: Estem abonats allà i nosaltres a l'Ateneo rebíem tota la gent que estava abonada en el Vaticano. Aquí eren 10 o 11 persones. I una de les tantes era ell i era jo. I clar, quan rebien els cellos del Vaticano, jo me dedicava a anar a casa seva, a l'O, veus? I li presentava els cellos d'aquest any passat, per exemple.
0: Molt bé.
1: I teníem, i feien xerrades, així, feien pues, una bona estona de xerrades. Pues,
0: jo me sembla que enguany pot ser una exposició molt emotiva, no?
2: Sí, perquè també feien menció a un company nostre que fa un parell d'anys que també va morir, en Paco Morro.
0: Efectivament.
2: I el seu fill, ell tenia una col·lecció molt polida i que la va heredar el seu fill, en Víctor. I en Víctor m'ho va cedir d'enguany perquè la poguéssim exposar per darrera vegada a l'exposició, evidentment.
0: I tant. Pues, José i Pedro, mama, ja xerrant d'en Francisco Morro, d'en Paco Morro, ja són paraules majores, una persona que bueno, fins al seu darrer moment va dedicar la vida consagrada al col·leccionisme. Encara me'n recordo la bona feina que va fer, vull dir que, i allò que diuen, no? Una persona se'n va però les obres queden, no? Sí, però el que passa és que, bueno, vosaltres teniu que seguir, el que passa és que, clar, no és tan bo de fer, passen els anys, enyorança, estimacions, vivències, però jo vull creure que Morro estarà content, i la família també tenir-lo en compte amb aquests. O sigui que serà una exposició pòstuma a dues personalitats il·lustres, però pot ser emotiva, no?
1: Sí, vale, perquè, clar, sempre te recorda aquesta persona que en el seu moment determinat, principalment en Paco Morro, us va ajudar molt.
0: En sabia molt. Era la seva vida. Jo me'n recordo que un dia xerava de coses del Bums i me deia, pots trobar per aquí o pots trobar per allà? I sabia.
1: I amb en Cosme també, perquè en Cosme, per exemple, moltes vegades m'ho havia deixat les seves vitrines que tenia.
0: Per això.
1: Que nosaltres encara no els teníem. Veus? I vulguis o no, sempre estàs recordant...
0: Coses que fer. Jo vull creure que serà una exposició emotiva. Molt bé. On serà l'exposició? Quin dia serà? Quines hores? Quines sorpreses hi ha? Quins presenten col·leccions, com sempre.
2: L'exposició, com cada any, la fem a la Costa del Carme.
0: Molt bé.
2: I serà des del dia de 8 al dia 25 d'aquest mes, de setembre. Dia de 8 serà la presentació i els matins la tindrem oberta des de les 10 fins a la 1. I és capvespres de les 6 fins a les 9.
0: Perdona, Pedro, m'has dit de dia de 8 a dia?
1: 26.
2: A dia 26 de setembre.
0: 26, molt bé. Això serà dia de 8. Dia de 8 és divendres i tancau és 26. Dissabte, no? 26.
1: Sí,
0: dissabte
1: 26. Dissabte
0: 26.
2: Pràcticament que és una setmana, una setmana
0: i
2: mig.
0: I el diumenge 27 descanseu i per replegau tot, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí, perquè tenim el problema de que hi ha molta activitat també
0: en el claustre.
2: I és dir, darrere nosaltres, o sigui, antes de
0: nosaltres,
2: una altra
0: cosa.
2: Darrere nosaltres hi ha altra gent que...
0: Però jo m'he donat compte que també, des de l'Ajuntament de Mol, que s'aposta molt per la cultura també, estic content perquè enguany una de les sorpreses que ens ha donat l'Ajuntament de Mol està que van comprar la sala de Sant Antoni de Serraval, l'antiga iglèsia, que ara és de propietat municipal.
1: Sí.
0: Vull dir que jo també està bé, no?, que feien exposicions i coses, perquè a vegades ho tenim més complicat perquè jo no sé... Allò és més petitó, jo no, tenia la sala aquella...
2: No, tot la veritat que estem molt contents.
0: En el claustre.
2: En el claustre
0: millor, no?
2: És una gran sala i...
0: Clar, i allò és més...
1: Aquesta sala fa més anys que l'Ajuntament...
0: La de Sant Antoni.
1: Sant Antoni, sí, fa... Jo crec que deu fer 3 o 4 anys que...
0: Però em sembla que hi ha oficial, ho van fer sempre en guany, però que va dir, bueno, no ho sé,
1: bueno,
0: no ho sé
1: segur, vale.
0: No ho sé segur. Però que, sé que feien coses amb ells.
1: Sí. Sí, a veure, jo, a veure, aquesta sala antigament nosaltres, quan era la nostra, li fèiem allà les exposicions, però no sé per què, que no era la gràcia nostra.
0: Perquè clar, esteu millor en el claustre.
1: No, no, la gent no venia. No.
0: Clar, està més a Serraval, més.
1: I jo, clar, jo faig d'un quants anys de president, dic que això no pot ser, o sigui, que de cap vespre, un dissabte de cap vespre, que t'entrin dues o tres persones, no. Han de veure, han d'averiguar a veure si podem exposar per un altre puesto.
0: I xerrant
1: amb l'Ajuntament, a veure si podien trobar una altra sala o altra cosa, i ens van proposar el claustre.
0: El claustre del Carme, i estàveu bé ja.
1: I ho fèiem, l'exposició la fèiem el mes d'octubre.
0: Ah, jo me'n record.
1: Sí, però i també...
0: Per un any també vau coincidir que va ser, si no m'equivoco, quan van fer 10 anys de les festes d'amor, vau fer alguna cosa. No sé si va ser quan van fer el 125, que pot ser o no, que vau fer una exposició per dins les mans de les festes.
1: Sí.
0: Aquell any va venir molt, va ser molt prest, això, no? Va tocar córrer per damunt les festes.
1: Sí, no sé, no sé quin any era, però jo no me'n record.
0: Sí. I un any, això que dius tu, José, que jo me'n record, si no m'equivoco, m'ho fa ratificar, que si m'equivoco, que antigament ho solíeu fer en el pont de la Virgen del Pilar, no? Per l'octubre, que no ho era pel Pilar,
1: sí,
0: que ho fem.
1: Exacte, i no, és el que anava, o sigui, ho feia el mes d'octubre pel pont del Pilar, que hi havia una festa, bueno,
0: dia 12
1: ho preparaven un poc,
0: però
1: i també pues jo vaig començar a notar que no venia tanta gent com mos agradaria.
0: Claro.
1: Què passa? Un any, no sé per què, l'Ajuntament va dir mes d'octubre, no hi podeu, perquè no sé qui hi havia antes. Diu, però bueno, i és setembre.
0: Després de festa.
1: Setembre, i tu creuràs que el setembre, en aquest cas, és més interessant per nosaltres. Perquè ve,
0: després de festa, sempre heu d'estar un poc més...
1: Ve més gent, ve, perquè encara en aquestes fetges encara hi ha turisme,
0: claro,
1: que sempre hi ha gent que hi entra.
0: Claro.
1: Hi ha...
0: Has de baixar tu pot ser temporada i si han d'estar més tranquil·leta.
1: També hi ha la gent que m'ho segueix a nosaltres, com és natural, veus? I a la vegada hi ha els socis nostres, veus? I ve molt més gent, o sigui, estem més contents en setembre que no a l'octubre.
0: Molt bé. Mira, ja que veniu d'amor, això va per vosaltres. Una ciudad hermosa. En Pedro cada la canta. Hombre, és que amor té moltes coses, eh? A part del que diu la cançó.
2: Acabam de les festes patronals.
0: Ah, que sí.
2: Encara
0: que sí.
2: Ho tenim molt calent, eh?
0: I Josep i Pedro, la pregunta de millor en l'últim moment de l'exposició. Us va afectar que plogués dia 9 de setembre, com a darrere dia de festa es va passar els divendres, o és igual? La festa va seguir que vostra?
2: Sí,
0: o sigui, en sol demà de dia avui va ploure, la tormenta aquella, però la gent va fer festa igual.
1: Sí, a veure, que meva me va ferir, també.
2: Santi, jo ja tenc una edat que...
0: Sí?
2: Que les festes...
0: Sí, però bueno, de tranqui, no?
2: Hombre, sempre és una llàstima, no?, que unes festes plogui.
0: Sí, però bueno, guai va ploure en sol demà, vull dir que ho van salvar, perquè si hagués pogut el dia de gràcia...
1: Però, veus, jo el mal temps no me va tocar, la veritat.
0: Dia 9.
1: Sí. Que, bueno, bé...
0: Tu saps que tota sa vida sa gent de Mossos ha baixat en esport els dies de segona festa, però aquell dia va dir, hi haurà un temporal... Ho van fer divendres.
2: No?
0: Divendres,
2: sí.
0: Molt bé.
2: L'important és que ho hagin fet.
0: Claro que sí. I avui ha vingut un dia assenyalat perquè us ha agafat el cap de setmana de Sant Nicolau, no? Que ha marcat el dia el toro. Avui ja agafem els darrers trons, ja la setmana que ve que l'emporter i ja m'ho anam.
2: L'emporter tanca en clau, no?
0: Sí, perquè deien que era Sant Nicolau, però ara ja s'ha afegit des de fa anys que l'emporter s'ha afegit. Molt bé. Bueno, aquesta exposició, un mig any de preparació, però quan us començau a posar en sèrio? Vull dir, ho començau a tocar portes amb la gent que vol posar l'exposició? Quan començau a tocar portes per comptar amb la gent que té que posar cosa?
1: Això des de que decidim en aquell el tema.
0: Però això enguany quan va passar? Vull dir, comença l'any a gener, enguany ja sabíeu a principi d'any que seria sobre el senyor Cosme, o quan va començar això, a tocar portes?
1: Va ser...
2: Més endavant.
0: Per Setmana Santa, per Setmana Santa, per Pasco, damunt, antes de l'estiu, no? Suposo que hi havia primavera...
2: Antes de l'estiu, no? Ja, més o menys, tenia...
1: Sí, perquè en l'estiu se tenia les capvespres tanca.
0: Sí, damunt Pasco, millor ja sabíeu, mes d'abril, març-abril, també ho començava per aquí, no? Ja primavera...
1: I clar, si se tenia tanca les capvespres, nosaltres no... Les reunions les fem els capvespres i els divendres. Per tant, no...
0: I després, quan sabeu el tema, començau a tocar portes. A veure qui respon, no? O ja sabeu on teniu que anar? Pequeño comitè, ja...
1: Bueno, sempre vaig cercant.
0: Qualque novedat.
1: N'hi ha qui sí, diuen que sí, n'hi ha qui diuen que sí, després és que no, però bueno, bé...
0: Però per què? Perquè són còmodes. En tots els respectes.
1: Alguna persona sí.
0: Diria fer bé a moure coses, no?
1: Bé, n'hi ha aquí amb tota la seva il·lusió per poder exposar la seva col·lecció en l'exposició.
0: És un orgull.
1: Sí.
0: És com una peça d'homenatge que li feu a la dedicació per fer jo, no? Jo me sembla que ho vaig a cines.
1: Ja.
0: I si tu començau a tocar portes i hi ha gent que diu que sí i gent que diu que no.
2: Normalment la gent que es posa ja es coneixem o som del mateix grup o ja han exposat altres anys, m'entens? Ara, per exemple, enguany que tenim ara en Víctor Morros,
0: el fill de Paco Morros.
2: Tenim també en Tomeu Febrer, de Soc, amb una col·lecció.
0: També li agrada molt l'escolecció,
2: que va ser regidor de Soc. Ja va ser d'insistir, pues,
0: jo me'n recordo que sí. El senyor Tomeu Febrer, que va ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Mó, me'n recordo que un any va exposar unes relíquies molt antigues de quan era petit o alguna cosa així, no? Unes relíquies amb altres, de juguetes, tot que era.
2: Sí, de joguines.
0: Tenia molta cosa.
2: Enguany el que es posa són els escalestris, te'n recordes? Els escalestris que eren petits.
0: Han hagut de fies que han demanat en els reis d'escalestris, les cartes. Contava, mira, tocareu fibres amb el tema aquest, perquè va donar molt queixar a l'escalestri.
1: Sí.
0: Els cotxos aquest. Molt bé. I bueno, amb qui comptam, Pedro, enguany, la llista d'invitados? Qui tenim enguany?
2: Tenim en Joan Rodríguez Florit, que enguany es posa jocs de taula.
0: Ah, mira, una cosa...
2: Després tenim un al·lot que deu fer 2 anys, que un al·lotet...
1: De 13 anys, sí.
0: Conta.
1: És de Ferreries, aquest fiat.
0: Ah, mira.
1: I és... preciós, és encantador, és actiu, és molt actiu.
0: Doncs estic molt content que tingueu aquest fitxatge jove, no?
1: Sí,
0: això no, que deixarà abans de que pecam un pot de que no hi ha joventut, però mira, això ha estat un...
2: I també enguany, els qui mos es posen és el grup de fotoclub de l'Ateneo.
0: Ah, molt bé. Un altre grup de sa casa.
2: Que surt de dins l'Ateneo.
0: Bueno, mira el que xerraven antes, José, d'aquesta gran família Sataneu, sota un grup amb altres col·laborar, no?
1: Sí, jo sempre cerc...
2: President. també hi ha que dir que els dos teus, els dos nebots...
1: No,
0: bé.
1: Nets.
0: Bueno.
2: Nets
0: bueno,
2: es posen.
0: Bueno, eh? José, o sea... això no m'ho havies dit. O sigui, sea, que no. Segueixen els passos de l'abuelo.
1: Esperem.
0: Bueno, això està assegurat o no? Això està assegurat? Sí, allò que diuen, no, és qui sembra cuit.
1: És qui sembra cuit, sí.
0: Perquè hi ha que tenir paciència.
1: Però, bueno, ja veurem, ja veurem.
0: I això com està, però? Perquè amb l'avi no ens hem enganxat, o no?
1: Sí, sí, perquè sempre hem vist de l'avi que sempre té coses males, saps?
0: Ah, guapo. Pues una, estic molt content, eh? Perquè, mira, jo, vull creure que encara hi ha la força aquesta de les figures de l'avi.
1: És una cosa interessant, perquè és l'ego, o sigui...
0: Ah, sí, com es tente aquell...
1: Sí, és com estar content, saps? És un muntatge...
0: Estic content.
1: Bueno, i són coses precioses.
0: José, m'has donat una alegria quan m'has dit que família teva segueixes passos teu, perquè hi ha gent que diu ah, però és que si no s'enganyo, però mira, no. Nos ha donat una alegria, Pedro?
2: Sí,
0: que
2: no,
0: dos
2: va,
0: nets.
2: Va ser molt so, jo,
0: molt bé, estona, que... Això són logros, ja això, eh? Ja.
2: Després tenim en Villalonga Calvo, que és un senyor de Bo.
1: Ah, sí. Vale.
2: Que es posarà eines
1: de sabater.
0: Perquè no és un tipus...
1: Però, perdona, Pedro, aquestes eines de sabater eren d'en Cosme.
2: D'en Cosme.
1: Que en Cosme era sabater. Veus? I no sé com aquesta persona... No sé si en Cosme...
0: Sabater de banqueta, no? D'aquest cadern, o no?
1: Tot aquell era més...
0: Ah, molt bé. Perquè l'Ou hi havia fama de sabaters.
2: Bueno,
0: ara jo...
2: Són braus.
1: Me sembla que era tardor, que deia.
0: Tardor de pell aquest.
1: De pell, això, sí, això.
0: Que guai. Però mira, guai, tu creu, torno a repetir que tu creu fibra, perquè un pot ser vida seva,
1: ja, ja.
0: Les arrels de la família, sí. Molt guapo.
1: Sí, sí.
0: Guai, m'ho veu enfocat molt bé, eh? Pot ser molt emotiu, eh? Tant per la part d'en Cosme com per la part del senyor Morro, no? Morro. Tant per la família que hi ha col·laborat. És difícil, però. Però jo vull creure el que t'ha dit antes, José. Jo vull creure que quan una persona se'n va hi queda la força de la persona aquesta, no? El que tu tens ànima, no? I que la família s'hagi envalentonat i dir, senyores, aquí estem nosaltres, després de... Perquè que fa? Un anyet o dos d'ell més qui?
1: D'en Paco, tres.
0: Ja fa tres. Vull dir que la família, que la família hagi decidit col·laborar amb tots, jo, me sembla que és molt positiu, no?
2: Nosaltres ho agraïm molt.
0: Perquè hi ha gent que li costa treure coses d'una persona que no hi és, per enyorança, per por, per... i que una persona tregui coses de son pare ja,
1: o, que no, o que no creu en l'escolucionisme senzillament.
0: Bé, però hi ha gent que està molt gelosa d'aquestes coses, que serà de mon pare, serà de l'avi,
1: sí.
0: I pensa
1: sí,
0: i t'ha aixecat la luz després de tant d'anys, però sí. Per això dic que també estic molt content que la família Morro també ho hagi tret a la llum, no?
1: Sí.
0: Pues no sé, José, jo me sembla que pot ser una exposició molt emotiva en guany.
1: Sí, esperem, no? A veure que vengui un poc de gent sempre, que sí. Sempre és agradable, que claro. Us animi un poc, claro. I veure...
0: Claro, jo vull creure que sí, que no. S'animarà la gent, perquè, bueno, coneixeu gent, a mi a qualcú aquell dia de l'exposició o algunes de les seves visites se pot donar a conèixer, potser és col·leccionista i no ha sortit de l'armari i diu, senyores, jo també col·lecciono.
2: Som bastant amics de Ciutadella, que són col·leccionisme, que fan col·leccionisme i tot això.
0: Eh que sí?
2: I però, bueno...
0: O no, José, trobes que pot ser sí o no? Que qualcú vengui entre el públic i surti de sa mare i digui però és que jo col·lecciono però me fa vergonya sortir de sa mare.
1: Bé, bueno, això sempre.
0: I dir-ho.
2: No, creu-me.
1: Això sempre.
0: Ha passat a vegades.
2: Sí,
0: per por,
2: sí, sí.
0: Per por.
2: Sí, sí. Tots els anys mos passa una anècdota de casa de dir no, és que jo col·lecciono tal cosa, no? O botelles de gin, o...
1: Sí, hasta taps de suro.
0: Però hi ha gent que li fa vergonya, no sé per què, dir-ho, eh?
1: Hasta taps de suro.
0: Ah, mira, però jo t'ho dic, jo sé que hi ha gent que li fa vergonya, farà el cebre.
1: Sí, sí que és veritat.
0: No sé per què, no sé si és perquè pensa que és una tonteria col·leccionar aquestes coses, però jo què sé, hi ha gent que col·leccions de llaveros, de sacs de...
1: Bolígrafos.
0: De sobres de sucre, i coses d'aquestes, d'idals, i diuen, ja que tinc que anar a dir això.
1: Tot això que estàs dient,
0: Que sí, bolis.
1: Ha sortit en exposicions passades.
0: que sí. Però hi ha gent que a mi li fa vergonya dir, ah, tinc que anar a dir aquesta bona gent que jo tinc que soc a mi, diran, se n'enfuten d'això, i penses, no, perquè és un tipus de col·lecció. Claro, aquesta,
2: no, que
0: tenim...
2: que cada un ha pres la seva, el seu temps de...
1: d'oci
2: per fer les seves vull... coses, escolta, pues que si t'agrada col·leccionisme,
0: pues, que us sembla, José i Pedro, a tothom que ens està escoltant, de cara a noves exposicions, que animem a tothom a sortir de, a donar-se a conèixer. Perquè jo que sé, mi cocu, que no està escoltant,
1: que no tinguin cap reparo, que nosaltres sempre estem disposats, escolta-los i donar-los una mà d'ajuda si fa falta.
0: Claro, perquè tu, millor cocu, no estàs escoltant ara i que té una col·lecció d'algú interessant, no?
1: És possible.
0: I ho té guardat a casella i no va... Ha passat.
2: És més que probable.
0: Jo a vegades m'ha passat que xeraven de fotos antigues i ja tothom té fotos antigues de coses, però antes no, ningú pareixia.
2: Sí.
0: A part de la família de Nestulda i tota aquesta gent, però vull dir que hi ha gent que ja, jo estic cercant fotos de les festes antigues, ningú tenia res, tu, i ara comencen a sortir que si cavalls, que si festes de barri, que si sopars, tothom treu fotos. Clar, però jo vull creure que és per por, perquè deuen tenir por que te'ls perdi, però bueno, hi ha seguretat.
2: Hombre, a la sala del claustre, la veritat és que quan se tanca la sala queda segura, és a dir, que les exposicions, que les col·leccions, estan ben,
0: ben guardades,
2: ben
0: custodiades. Ben custodiades.
1: Sí, perquè hi ha alarma i... Bueno, és...
0: Pedro, tu per preparar l'exposició ho tens difícil cada any? Perquè jo vull creure que tu cada any vols destacar amb alguna cosa, no ser repetitiu, treure coses noves... Ho tens difícil a vegades col·laborar amb alguna
2: cosa? En el sentit de treure una col·lecció.
0: O sigui, jo quan te diu, amic, en Pedro enguany com a vocal i com a fa d'anys que és aquí, traurà alguna cosa. És difícil triar el que vols fer?
2: No, perquè de qualsevol cosa pots fer una col·lecció, sobretot amb els sellos, amb pilotària.
0: Sempre t'ha agradat els
2: sellos. De qualsevol cosa pots fer una temàtica de m'entens? Ara... N'estem muntant, el que passa que no m'ha donat temps de sort, estem muntant una temàtica sobre pintura francesa. Va caure per les meves mans cellos francesos i tot això, i els cellos de pintura francesos són molt espectaculars.
1: Sí, França és un país que té molt d'artistes de pintura.
0: I tant, pues estic content que sempre col·labori. I en José com a president, supos que ell deu voler deixar llistó un poc alt, no? Com a president, i dir, bueno, i aquí estic jo, i ho poses difícil cada any també, o no?
1: Jo m'acosta.
0: Però deus tenir tantes coses que no de saber que tens que treure, no, cada any, o no?
1: Home,
0: perquè clar, si tens molta cosa...
1: Normalment jo no trec, veus?
0: Però penses alguna cosa?
1: A veure, tenc cosa preparada, si vingués a escar, si les hauries...
2: Ara, per exemple, si veiem que falta alguna col·lecció, tot això, que falta... sempre en tens alguna per casa preparada, vinga, posarem aquesta.
0: Claro. Entens? Aproximadament, com a cada hora s'hi posau per muntar, a part de que ho fas a brigada, però vosaltres supos que donau el visto bueno antes de preparar-ho tot. Com a que li donau d'hores? No, supos que no compteu les hores de preparació, no?
2: Tu pensa que sempre hi té que haver un de nosaltres a la sala.
0: Però vull dir, antes d'obrir el públic, hores i hores preparant, no?
2: Sí, però un parell de dies...
1: Sí, ara tres dies.
0: O sigui, que això comença, suposem que em dic que era divendres, vosaltres dilluns, dimarts, dimarts que li donau, o dimarts, dimarts, dijous?
1: No, jo demà dilluns ja tinc que anar a Cultura a veure com seguim el muntatge.
0: Sí, perquè aquesta bona gent encara està liant amb festes de llevant tot.
2: Jo em sembla que he quedat els dimecres amb el grup de fotos de l'Ateneu, perquè volen començar
0: a muntar. Molt bé. Més cosetes que voleu destacar? Agraïments? Voleu fer qualsevol agraïment, a part de tot, si en cotxegués cada any? que ja és molt, perquè jo sé que cada dia bé, que cobriu, es, des de que acaba l'exposició passa molta gent per allà.
2: Els agraïments, sobretot, a la Fundació Rubió, que també col·labora amb nosaltres.
0: És

0: qui ho paga, son paga l'Ajuntament, va bé. Dic que me fa de Sant Lluís, dic no, no, l'Ajuntament de Mont. Diu, no, perquè allà... va bé.
1: Sí, no sé què hi ha. Bueno, de totes maneres, deixant de banda els ajuntaments, el que sí que sabem és que quan vosaltres feu s'estrena, no?, de l'exposició cada any, des de que s'aclausura, hi passa molta gent. I supos que hi ha gent d'Amo, de Sant Lluís, del Castell, de venir gent... I més enguany que toca olor. Vindrà molta gent de tota Menorca, a part dels turistes, gent que veiem amb
0: normalment,
1: atenció...
0: A veure, cada... normalment nosaltres duim una quantitat de gent, en aquest cas... el dia de la inauguració...
1: De tota Menorca, no?
0: Normal. A veure, venen algú de Ciutadella, com és lògic, que un pas de Ciutadella, de Ló també solen aparèixer, de Sant Lluís, veus?
1: O sigui que... Venen gent d'altres pobles,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, és el que...
1: Perquè ve entre Mont, no hi ha distància. A Mont no hi ha distància.
0: No hi ha,
1: que sí.
0: No, a Mont, l'avantatge de ser allà és la gent que passa per la plaça baix...
1: Claro.
0: Veu exposició. Diu, va,
1: clar, quan anem a comprar la plaça.
0: Pujant dalt de veure què és el que hi ha.
1: Molt bé.
0: Veus?
1: Molt bé. Molt bé.
0: Mama Santo al cielo. Va, va.
1: Alguna cosa més, José? Teniu
2: no, res més.
1: Micros a la vostra
2: també,
1: disposició.
2: També,
1: jo una
2: sobretot,
1: cosa...
2: també, agraït, tu, la bueno, invitació. Que m'ho fas cada bueno, any.
1: En José, o... en José que, sap sí, que li, quan li vaig fer un tot d'atenció antes de festes.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí,
1: això sempre ho, sempre ho tenim present. Sempre ho estem present.
0: I me sol felicitar per Nadal, també.
1: Sí, que sí? Sí, sí. I per Sant José. Sí, sí. Els companys no ho sé perquè no sé quants són. Sí. Per Sant Josep. Sí. Per Nadal.
0: S'atraca Nadal.
2: No, sí. Santi, no és a tu tot sol, eh? Perquè jo també...
1: Sí. Bé, però saps què passa? Que tant en José com en Pedro sou dos sants en el calendari, que són molt coneguts, perquè clar, Sant José té 9 de març, sí, comença la primavera, i clar. Sant Pere, que és després de Sant Joan, dic, ja, ho té fàcil, ja. Perquè en fan Sant Pere en esports, Sort Nou, feien
0: sí,
1: escapallet...
0: Ui, Sort Nou, la veritat, sí que és bé.
1: I es feia Sant Pere i a Sort Nou, que ara se fan esport de molt, però bueno, antes sí, feien la festa de Sant Pere amb escapallet, això, clar, i en Pedro, Sant Pere i Sant Pau, doncs se'n recorda, eh?
2: Sí, veritat.
1: Són sants molt coneguts, saps? I en José ho té fàcil, perquè clar, falles de València, primavera, fusters, i tothom se'n recorda tot això, eh, o no? El dia del padre.
2: I si no, tu recordes.
1: Sí. El dia del padre i tot això. Doncs, pues, José, anem amb les darreres preguntes, que és que quan acabeu l'exposició, quan acabeu l'exposició, que serà el dia que han dit, dia 26 s'acabarà, que serà dissabte, supos que esteu satisfets, esteu cansats, però satisfets de dir, senyores, un any més.
0: Estem cansats i fem un olé.
1: Però pensau, un any més. El grup filatèlic ha estat present entre molt i hem fet el que sabem fer, que és presentar una senyora exposició. Esteu cansats, però olé, no? Pensau, un any més o no?
0: Sí, sí, sí, com sempre.
1: I l'any que ve Dios dirà, no?
0: Ja, exacte.
1: Home, què no passarà?
0: Vol, no vol dir que tinguem ja alguna idea, eh? Per l'any que ve, però...
1: Però vull dir que sí, esteu sí, satisfets?
0: Si no, bé, donant voltes a veure vam...
1: Perquè jo veig que són exposicions que tenen tirada, eh? De dir, carai, vull dir, si començava a comptar una, dues, tres persones que passen, quatre, pim, pim, pim... Vull dir que, molt bé, sense pagar entrada, va. Molt bé, eh?
0: Va bé. Bé, el que anava a dir és de la quantitat de gent... A la inauguració normalment solen aparèixer unes 50 persones.
1: El primer dia.
0: El primer dia. I després, l'any passat, no sé, en tot el temps que va estar obert, 300,
1: bueno,
0: uns 300 i pico, 350, me sembla que va passar per
1: l'exposició. Beníssim. Una cosa que també me va quedar present un dia en una xerrada amb membres vostres va ser que de sellos, de ses monedes, de ses exposicions, no es quedàvem amb algú. No es quedàvem amb una història, no es quedàvem amb un tema. Enguany, tot repetir, no vull ser cansat, però enguany aprendrem amb aquesta exposició dos personatges molt estimats, en Cosme i en Paco, però trobes que la gent que vingui en aquesta exposició, que serà tan emotiva i pòstuma en aquestes dues personalitats, aprendrà amb algú? Jo vull creure que els estimarem més del que els estimaven, o no?
2: Home, la sí, gent que
1: ha conegut
2: d'aquestes persones...
1: Jo vull creure que estimen amb més...
2: Sempre...

0: més.
1: Sempre són persones que recordam, no? O sigui, jo he tractat molt amb en Paco Morro, si no és com amb el senyor Cosme.
0: Però trobeu que se pot treure una lliçó d'aquesta exposició i crec que ja coneixerem un pa més, no? De fondo, en aquestes persones.
2: Sí, sí, sí, no, des de luego. La col·lecció d'en Paco Morro és que és rueda de carreta.
0: Sí.
2: Això és una col·lecció molt interessant. O sigui, saps, pràcticament saps un estudi, és un estudi, o sigui, estudiar el tema.
0: Sí,
2: o sigui,
0: ell era molt.
2: Que dur molta feina. I el d'en Cosme, també podien dir el del Vaticano, que hi ha sellos molt antics del Vaticano. O sigui, això també molt interessant.
1: No és interessant que la gent
0: passi. Jo vull creure, José Pedro, que serà una exposició, a part de motivar, que la gent aprendrà coses d'aquestes dues persones, no? A part de tots els que hi posau, no? Que cada any un programa és difícil.
1: A part, que no tot és filatèlia i numismàtica, que és de so, ja... Hi ha altre tipus de...
0: Tocar molt de temes.
1: De coses.
0: Tocar molt de temes.
1: Que poden ser interessants, no?
0: Claro que sí. Claro que sí. Pues, la pregunta era, Josep, com a president, a part de tot repetir el que t'ha dit, de sa feina que du, de sa dedicació, es mal de caps, després fareu salè, diré, bueno, ja he acabat, però te quedaràs amb algú? Un bon sabor de boca de l'exposició d'enguany, supos que content, vivències,
2: bueno,
0: bons moments...
2: Un any més...
0: de feina, feina...
2: Hem vist alguna col·lecció interessant que no l'havíem vist anteriorment i ja pensant per l'any que ve.
0: L'any que ve.
2: Feu
0: com els falleros que ja pensen la feina de l'any que ve.
2: A veure què feim.
0: Que xulo.
2: Que feim i com ho feim.
0: Claro. I tu, Pedro, com a vocal, trobes que enguany podem aprendre d'aquesta exposició del 2026?
1: Hombre, sempre aprenc, cada any aprens coses noves i a millorar, sobretot, no? Perquè, vulguis o no, sempre hi ha com un fall o... que, bueno, intentes... el següent any, pues, a dir, llavors que van tenir cap problema.
0: Claro que sí. Però això, maqueta, no sé si va ser amb el senyor Morro, que pau descansi, no sé si va ser amb el senyor Francisco Morro, un dia que vaig xerrar amb ell, que va venir, que encara està bé, masquí, que me sembla que va ser ell que va dir que amb els sellos se podia aprendre història.
1: Boita, boita. Sí, no,
0: Van dir que podien aprendre de sellos, de ses monedes, perquè amb un sello pots aprendre ses temàtiques, pots aprendre geografia, personatges il·lustres, història... Amb un sello pots aprendre moltes coses.
1: Per exemple...
0: I amb monedes també.
1: La temàtica de pintura i tot això, perquè quan fas una temàtica...
0: Claro, si tocau pintors, per exemple...
1: Tu primer tens que estudiar un poquet què és el que vols fer. No?
0: Clar, per això dic que és un llenguatge, no? Universal també, et sé just. Que jo t'ho deia per això, perquè a vegades no tothom li agrada ficar-se davant d'un llibre, no? I a vegades, pues, amb això, amb sellos, amb monedes, amb coses, pots aprendre història, no?
1: Sí, perquè avui també amb això de l'internet ho tenim més fàcil. Més...
0: Claro, claro.
1: Ho tenim molt més fàcil entrar... a estudiar o a mirar un cert tema i
0: clar que sí, que
1: t'ajuda molt.
0: No? Pedro, estàs orgullós de tant d'anys de dedicar-te, bueno, dedicar-te no perquè sé que ho fas de mil amores, com diuen els castellans, però estàs orgullós de lo que estàs fent de ser un mes del grup?
1: Jo és la veritat que estic molt content d'haver entrat dins aquest grup.
0: Sou una família. Perquè jo veig que esteu molt compenetrats tots.
1: He fet bons amics i això és important, no?
0: Claro.
1: El que passa que hi ha moments d'alt i bajo, no? De dir tu...
2: La moral, a vegades, no arriba.
0: Se caig la moral de l'Alcoyano.
1: Estic cansat, ja.
0: Bueno. I José, supos que segons han anat passant els anys, que bueno, s'han anat gent... per llei de vida, però també a part de sol supos que has conegut molta gent que hi és, gent que no hi és, gent que potser s'ha de cantar per moments de salut, a part de que ja no hi són entre nosaltres, però vull dir t'has quedat amb tota aquesta gent i supos que orgullós de seguir endavant d'aquest projecte, no?
2: Sí, perquè això són coses, o és una entitat que no pot desaparèixer, o sigui que s'ha de mantenir d'una manera
0: però,
2: no tan activa, però o
0: Que no, però bueno, una exposició cada any està molt bé, i després el que esteu fent també d'arribar a la gent, és important, és important. Però sobretot amb aquesta, el que he dit antes, José, que m'has donat un alegron amb el tema dels nets, perquè allò que diuen, no? Jo sempre havia sentit que a meva, bueno, que a meva i altres cases havia sentit, bueno, els fills fan el que han vist a casa seva, vull dir, després quan són grossos fan el que volen, però jo què sé, si ton pare era músic, doncs potser el fill vol ser músic, i si tu, el teu concu era fuster, doncs potser pot ser fuster o no vol ser fuster. Vull dir que els gelors fan el que, però quan són grossos fan el que volen, però vull dir, sí, que se van vist l'avi sempre amb cellos i monedes. Que... Hombre, no ho sé, jo veig així, així que teva canten, és normal que el teu fill canti, no ho sé, vull dir, fan el que veuen.
2: Te diré una anècdota del net, que no sé si tenia 4 o 5 anys. Li vaig donar un cello bastant grosset, i veus, ho està... I me demana unes estidores.
0: Adiós.
2: El va retar.
1: Com un recortable, saps? Sí. Si recordes quan...
0: Però el cello era bo o era no, d'aquests? Menomal.
2: No, era usat. Bueno, usat o el que s'hagués.
0: Bueno, menomal. No. Si no vés mi l'avi que se la passava el cabell. Molt bé. Pues, no sé, José, acabes amb algú? Jo, per acabar, m'agradaria, a part d'agrair-vos, com sempre, la visita que feu cada any per a xerrar d'aquesta exposició de l'any, jo m'agradaria que dediquéssiu unes paraules per animar la gent. Perquè, tot repetint, avui s'ha cansat, però si qualcú vol conèixer, que vingui a veure el bosc. Si qualcú té una col·lecció, que ho digui, que no tingui vergonya.
2: El primer, donar gràcies a Ràdio Es Castell, perquè vull creure que donant a conèixer el col·leccionisme en general, no tan sols de cellos o monedes, però hi ha moltes altres col·leccions molt interessants. I gràcies Santi.
0: Sí, Santi. Però Josep, ja veu que us estimem molt, i en Pedro ja ho sap, ja li vaig dir també que us recordés el tema de la bona labor que feu, i res, que tingueu molta sort amb aquesta exposició que presentareu aquesta pròxima setmana, ja estem quasi entrant a la setmaneta, que tingueu, com sempre, èxits. I que no es falti mai aquesta il·lusió, perquè bueno, jo sé que ara, clar, normal, hi ha nivis, hi ha nivis, hi ha corregudes, després allà, bueno, quan ja acabeu l'exposició, hi ha cansancio, però jo vull creure que després, quan tot això ha passat, van passant els mesets i ja diu, bueno, de cara a l'any que ve ja veremos. Però vull dir, sempre hi ha aquesta il·lusió, no?, de dir... Señores, año que viene más y mejor, ¿sabes? I cada any aneu pujant. Jo me vaig donar compte que cada any ho posava més difícil,
2: Bueno, aquest any és un poc més baixeta.
0: Va. O sigui, no... Però bueno, veu fer coses difícils, que tampoc no pot ser cada any, perquè si no, què passarà? Que si cada any ho posau difícil, la gent s'acostuma a anar malament.
2: Sí, exacte.
0: Però si tu cada any hi poses i pones, saben que no hi ha nivell, la gent després dirà... Però bueno, la gent no sol... No.
2: A veure, nosaltres és un grup conegut. Mira, jo sempre dic el mateix, o sigui, un grup conegut, però més conegut a fora de Menorca. Bueno, se coneix més a fora de Menorca que no dins Menorca. No sé per què, igual és culpa nostra que no sabem introduir el tema, però...
0: Allò que diuen, no, José? Nadie es profeta en su tierra, no? I vosaltres...
2: Bueno, bé, a veure, l'any 2018... el Ministeri de Foment ens va concedir la medalla d'or.
0: Això o sigui mateix, que... ho van xerrar. I va ser un gran orgull.
2: I aquí, a l'Ateneu, quan t'hi vaig dir, dic, estem nominats per això, Han quedat un poc atordits, bueno, dic, sí, és per aquest motiu.
0: Però es va fer renou, però, Després es va fer renou tothom, la medalla, va usar molta alegria, ho vau donar, i molt d'orgull ho vau mostrar.
2: Sí.
0: Que guai, molt xulo. No, això també és un premi. Sí. La constància, la dedicació...
2: Vas tenir que anar a Sevilla a cercar-la.
0: Compte. Bueno, va valer la pena. Sí. I la darrera pregunta, José, no sé com dicteu, perquè és un poc així. Diuen que los cargos son cargas. José, si tu te diguessin... Ara és un disbarat, que diré, però això no vol dir que passi, però és un disbarat. Tu ara imagina't, com que dus molts anys dins aquesta entitat, que un dia diuen a la Junta, i tu no ho saps, un dia te criden i diuen: José, te donam una sorpresa. I que costi que no és perquè ho digui jo, que no vol dir que ho fagueu, però jo dic que te diuen: José, des de la junta directiva i els socis del grup filatèlic i nomimàtic des de Neu de Mó han decidit donar-te i concedir-te el títol de president honorífic. Què faries? Què faries? Per la teva constància, què faries, José?
2: Què faria?
0: Te cauria malament o no? Te diguessin...
2: Donaria les...
0: president honorífico, que no són bromes.
2: Donaria les gràcies, com és lògic, saps? Però no...
0: Notava que no t'ho mereixes?
2: Hombre, no. Personalment, no. Però, bueno, si ells...
0: Ah, se t'ha canviat la cara, José.
2: Si els altres creuen que sí, vale, però sí.
0: No trobes, Pedro?
2: No, si
0: un dia li fessin la sorpresa de dir-li: mira, t'han concedit el títol.
1: O és un president molt longevo, a veure, que du un fumitet de...
0: Però això, si un dia li piquen el susto, si un dia li piqueu el susto de ser honorífico, no ho sé, perquè clar...
1: El problema serà el dia que el deixi de ser, abans qui,
2: a veure,
1: qui agafa el carro, o sigui, no...
0: Bueno, té que ser gent tan tirada, no? Bueno, t'ho veureu, gent.
1: És complicat.
0: T'ho veureu, gent. Doncs, sí. Pues, José, president, moltes gràcies, molt d'èxits.
2: Moment.
0: Nos veiem a l'exposició i ja per acabar, recordeu que és la setmana que ve.
2: Ah, sí. Sí. Bé, divendres, dia 18, a les 8 de Fosquet, allà, a la plaça del Claustre, aquí a Mou.
0: A Mou. I tenim fins dia 26, que és dissabte.
2: I fins dia 26. I tothom està convidat.
0: Beníssim.
2: A veure el que hem exposat aquest any.
0: Beníssim. I tornant a repetir que, bueno, serà una exposició emotiva, especialment recordant d'aquestes persones que han dit, en Cosme Mercadal, Daló, i en Francisco Morro, pel descansi tot dos, que serà molt emotiu i que convideu a tota la gent, si hi ha gent relacionada amb ells, també poden venir, faltaria més, o no?
1: Vaitant.
0: Serà una... Pues, Pedro Gelabert Vidal, moltes gràcies per venir. Com a membre de la Junta, enviem saludos a qui no han pogut venir, però bueno, més que res, sou aquí, com cada any, cosa que no s'alegra. Per molts anys, molts èxits. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu,
2: Santi.

Bueno, i posant punt i final en aquesta secció d'entrevistes a Rincó de sa Cultura, sa entrevista. Avui han tingut a les 6 Ana Mari Llorenç, que no s'ha xerat de sa tardor, de sa otoño, des final d'estiu i d'aquestes costums i tradicions, com sempre. Ana Mari Llorenç és una caixa de sorpreses i de vivències. Moltes gràcies, Ana Mari Llorenç. I també, com sempre, una setmana antes de sa exposició de col·leccionisme en el claustre del Carme de Mó, ja saben que divendres 18 de setembre del 2026 s'inaugura l'exposició del 2026 del Grup Filatèlic i Numismàtic de l'Ateneu de Mó. Han comptat amb el seu president, en José Ameller, i també amb Pedro Jalabert Vidal Bucal. Enguany serà una exposició emotiva, la d'aquest 2026, recordant les figures d'en Cosme Mercadal de Ló, que va ser sabater, i en Francisco Morro. Una exposició que estan tots convidats a partir de divendres d'aquesta pròxima setmana, dia 18, en el claustre del Carme, fins dia 26. I ara, ràpidament, anem a passar de veres llista en el diari Menorca, que serà el darrer que farem avui. El diari Menorca, el diari de tots els menorquins, d'aquest diumenge, dia 13 de setembre del 2026, avui en el preu de 2,70, amb el Pronto, la revista Pronto, i el Pronto ha sortit avui, amb el diari. Anem a lo més destacat, l'enquesta. Han votat 972 persones per Menorca Info, lectors habituals o subscriptors. La pregunta era, ¿le gustaría viajar con el inserso cuando sea mayor? Un 58 diu que sí i un 42% diu que no. Ha guanyat sí. La pregunta que es votarà i que segurament sortirà demà en el diari serà: ¿cree que l'educació en Balears és tan mala com l'evidència de l'informe de PISA? Ja veurem què diuen. Anem a més comentaris. Notícies locales. Tema del dia, la crisi de l'aigua. Salut publica multa a Ciutadella de Menorca con 580.000 euros por la mala gestión del agua. Los expedientes revelan la dejadez generalizada de las infraestructuras. 9 detenidos y 6 sanciones por llevar armas en las fiestas de Gracia. La Policía Nacional también propuso multas de 107 personas por tener o consumir drogas. El Partido Popular da prioridad al agua y a la vivienda en el final de su mandato y encara el curso político enfrentando los graves problemas de los menorquines. La limpieza del litoral se salda en agosto con 36 kilos de residuos al día y el Partido Socialista critica al PP y le atribuye la agilización del tope de vehículos. Alaior convertirá el restaurante Salamandra en un centro social, cultural y deportivo de Calamporté. Pont i Cova, 7 dies de Menorca. Josep Pons Fraga, editor de Menorca, decreta Sánchez, paga Vilafranca i los alcaldes. Entrevista amb el diputado de Més per Menorca, Josep Castells. La política es temporal, no hay que estar con los eternos cargos. Salud prevé una demanda creciente de la atención cronicidad en Menorca. Sube el tiempo de la atención de urgencias en más de una hora. Noticia de Balears. Crisis migratoria, la guerra híbrida. Los servicios de inteligencia estiman que Marruecos tiene unos 10 topos en Mallorca. Noticias nacionales. Las reyertas provocan 2 heridos y 8 detenidos en la otra noche de tensión. Los emigrantes marroquíes toman la otra playa de Ceuta con más de un centenar de chabolas. Montero promete someterse a unas primarias de toda la izquierda.
jueces y fiscales progresistas en contra del Supremo. En libertad, los 18 detenidos de la Diada. El Papa reacciona a las acusaciones del abuso sexual del cardenal español. Noticias internacionales. Crisis de Oriente Medio. Yemen. Trump dice que querría ver la reunificación de Irlanda y que ocurriera tarde o temprano. Alberto Coy de Arredondo, un matrimonio en tiempos de Jorge III. Flauser Saura, amor en la Menorca británica. Cròniques d'ahir, història de menorquins, amb Miguel Ángel Limón Pons. Ximénez i Taltabull, en contra, animàtic, a Adén. Proteger la protecció. La ecotassa financiarà una actuació en los cañones Víquer de la Mola per frenar su proceso de degradació. Reportatge de les festes de Menorca, Sant Nicolau, ahir es Mercadal. Es Mercadal abraça de nou la festa. El poble ençat a Sant Nicolau amb els gegants, el jaleo i les completes. Festes de Cal Emporter. Pregó. Paraules d'estimació d'en Peter B. Vieig. Cal Emporter reconeix la col·laboració de la família Mascaró Jordi. Cultura i espectáculos. El cantante británico del grup The Animals va residir als anys 80 a Silla de Menorca, aconsellat per el seu amic, promotor, en Carlos Carreras Moisi, i es desplaça amb un vehicle Willys de la Segona Guerra Mundial, l'illa espiritual d'en Enric Burdon. Notícies de deports. Futbol de tercera. El Mitjorgran sucumbe ante el Ibiza, los Nogales. Los hombres de Biel Medina suman su segunda derrota y liguera en su vuelta la tercera, tras un encuentro en el que acabaron con 10 y frente a un potente rival. Noticias de opinión, editorial, medidas por las infracciones del abastecimiento de agua en Ciutadella. Col·laboradors con cada semana. Luis Foch, periodista y escritor. Se seva columna al Broc. Ambientes cargados en Europa. Professor Alejandro Río. Se seva columna sin flash. No diu decadència. En Josep Baudes Torrents, estudiant de periodisme. Nos diu Ux Betican, entre les hurtes i els gratacels. La Maite Salort, escritora, en la seva columna Vital Temps, no es diu Escola. Mercè Pomar, advocada, col·laboradora, mediadora i docent, no es diu la seva columna Tornar a l'escola, tornar a aprendre i conviure. El nostre col·laborador, en Joan Barceló, dia que passa en Campenc, per Sant Lambert, plujós, nou dies perillós. La columna d'en Lluís Carreras González, físic i enginyer. La seva columna, si vols més, que un moix curiós. La operació ha anat bé, però... Cartes de los lectores, camí de la Farola, de Ciutadella, de la Junta de l'Associació de Veïns de la Colàrsega, de Ciutadella. Semeroteca, el que ha passat el dia com avui, un 13 de setembre, però era de l'any 1976, fa 50 anys. El que va passar fa 25 anys, el 2001, i fa un any, el 2026, Semeroteca. Seguim amb més col·laboradors del diari Menorca en el dia d'avui. Na Neus Canyelles, la seva columna acostumbrada, El Péndulo. En Pere Fàbregas i Murlà, llibreter jubilat. No es diu Rons d'Esperança, necessitam el perdó per viure. Namanya Michelena, periodista, Rayo Verde, 2 milions. Memòria popular, fotos antigues de Menorca, el legado cultural d'en James M. Pams, Maps. I àlbum de fotos antigues, Alan Petit, un especialista de cine entre flames a l'hipòdromo de Sant Lluís. Anuncios classificados, la programació de la tele la passant per alt. Monanàmens, previsió del temps i l'agenda...
Això l'ha sortit a les 7.07, se posarà a les 20.21, la lluna ha sortit a les 21.14 i se posarà a les 9.26. Previsión del tiempo para hoy, cielo poco nuboso, viento flojo del nordeste, cielo poco nuboso y despejado, temperaturas con pocos cambios, viento en general flojo del norte a nordeste con brisas costeras. Previsión del temps para esta próxima semana, dilluns día 14, sol y nuvolats. Dimarts, sol i nuvolats. Dimecres, dia 16, sol i nuvolats. Dijous, dia 17, sol i nuvolats. Farmàcies de Guàrdia. Avui, amb O, de Olives Victori. Camí del Castell, número 255-259. La zona de Ciutadella, plaça Nova, plaça Nova, número 2. Zona Centro, de les 9 del matí a les 10 del vespre, a l'Aió, Castells, Castell, carrer Major, número 2. I acabarem amb els sortejos. Per si qualcú no s'està escoltant, ara bona. El cupon de la 11 d'ahir dissabte en el nombre 58.939. Número de sèrie 024, reintegro es 9. La Bonoloto d'ahir dissabte amb els nombres 3, 4, 12, 23, 37, 48. Número complementari 7, reintegro es 8. La primitiva de dia 12 de setembre del 2026 amb el nombre 3, 4, 22, 26, 40, 44, complementarios 47, reintegro es 8. La combinació Joker era es 45, 56, 130. Euromillones de dia 11 de setembre del 2026 amb el nombre 1, 7, 15, 39, 50, números estrelles 1 i 11. I la combinació era F, V, W, 969, 09. I acabàvem amb els darrers sorteig de dia 10 de setembre del 2026, que era Eurodreams, amb el nombre 3, 6, 12, 24, 38, 40, número sueño, es 4. Pues a nostra hora bona, si qualque certant ha caigut amb el cupon de la 11, amb la Bonoloto, amb la primitiva, amb Euromillones o Eurodreams. Felicitats! Bueno, més tard o més prest, han fet un repàs en es Menorca, en es diari de tots els menorquins. Demà començam una nova setmana i sortirà un nou diari.

Bueno, nosaltres nos despedim de tots vostès, estimats oients. Estic molt content per moltes coses. Primer de tot, per la participació, com sempre, de la nostra estimada audiència. Han tingut dues cridades, que són una mostra de l'estimació que té l'audiència per aquesta ràdio. Gràcies a Ana Juana Plaça, que ens ha cridat dues vegades. També per saludar a Ana Mari Llorenç, la nostra col·laboradora. I també a Ana Marga Lombarte, també, que ens ha cridat dues vegades també per saludar la nostra convidada i en aquest servidor de vostès. Gràcies a tots els qui escoltau, en que no crideu. Gràcies als qui ho feu des del dial de sempre, 103.4 de CFM. I els que ho feu per internet, gràcies. Fins aquí aquest programa on han contat la cultura, han fet agenda, han comentat la central d'aquesta pròxima setmana, han xerrat de curiositats i també, com no, acabant de despedir pues, ja les darreres festes d'aquest 2026, aquest mes de setembre i d'aquest estiu. Ja esperant el canvi d'estació, com he dit, dia 23, la matinada de dimecres, dia 23 de setembre, farem el canvi d'estació, deixarem enrere l'estiu per donar la benvinguda a la tardor, a l'otoño. Que no perquè sigui l'otoño o la tardor té que ser una època d'avorriment. Això és cosa de tothom. Hi ha moltes maneres de passar-ho bé, com per exemple aquest homenatge que no s'han fet el grup filatèlic i numismàtic de l'Ateneu de Mó, a qui li agrada col·leccionar amb aquesta exposició un guany homenatge a aquestes dues personalitats. I hi ha altres coses també per fer. Com ha dit molt bé Namari, pues, ja començar a canviar els armaris, canviar la roba, treure la roba de temporada, pim-pam, pim-pam, fer cosetes. Escoltar la ràdio, llegir un bon llibre, col·leccionar, anar a fer una volta pel camp, si es tens agradable, etc, etc. I sobretot passar-ho en família. Fugir de la soledat. Res més, estimats oients, ha estat un capvespre emotiu, ha estat un capvespre de retrobament després d'aquestes festes de la Mau de Gràcia, que ja han passat a la història un any més, i dir-los que no deixin d'escoltar Ràdio Castell, ja sigui en 63.4 de CFM, o des de Radio Garden, o des de la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell. Començant demà una nova setmana. Si tot va bé, demà dilluns, dia 14 de setembre, podran sentir en Antoni Ponscoi i el seu programa Miscel·lània Matinal. El que vespre, si tot va bé, tindrem en Alejandro Vega, en Alejandro Vega, en Alejandro Vega. I dimarts, si tot va bé, com té que ser, me sembla que torna Nanini Torres. Estiguin atents a la programació, perquè me sembla que Nanini tornarà amb les piles carregades després d'aquestes vacacions del mes d'agost. Que segueu molt feliços, que no deixeu d'escoltar Ràdio Castell i, sobretot, pues, fer costum, fer tradició i fer pàtria, en què estiguem a punt de començar una nova estació. Que mantingueu aquestes tradicions, aquests costums que us van ensenyar els vostres i fins sempre. Una abraçada ben forta. Gràcies. Bona nit i salut.

Gràcies a Ana Mari Llorenç, la nostra col·laboradora, i gràcies a Nesgú Filatèlic i Numismàtic de Sant Aneu de Mó. Que sigui un èxit aquesta exposició d'aquesta pròxima setmana en el Claustre del Carme de Mó.

I acabam escoltant per darrera vegada aquesta sintonia que ha estat la sintonia d'assistiu amb aquests programes de famosos en emissora Extra Verano 2026, la sintonia d'en Phil Collins, perquè en el pròxim programa ja tornarem a la nostra sintonia de sempre, que ens acompanyarà els pròxims mesos d'octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig i juny. El pròxim programa sentiran ja la sintonia de tot l'any, perquè aquesta només ens acompanya els mesos d'estiu, juny, juliol, agost i setembre. Ha estat la sintonia d'estiu, que la sentirem a partir de juny de l'any que ve, si Déu vol.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: something broke.
1: Ràdio Es Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Centres.4 de sa freqüència.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada. Might be a